0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your mind.

El projecte va néixer a 1992 a Itàlia, de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat al 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada paren utilitzar elements de Sledgehammer, de Peter Gabriel. Al mateix any, el 93, paren editar Tear It Up, un altre omplepistes, amb un tall més fosc i rítmic.

Drive My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el seure dance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996, Usura va unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics himnes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura.
2: D'atura, d'atura, d'atura.
3: Insieme, insieme,
4: insieme. Amigos, amigos.
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

0: au bord de la mer.
1: La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

La música dels Closet, Living in Your Eyes, el vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80, perquè vàrem anar a Terrassa, perquè ens va dir Josep Maria, a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show. I aquí, dirigint, intentant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.

0: Bona nit, família. Benvinguts un dia més aquí al Tecnòdrom. Dues horetes de música electrònica.
1: Sessió Revival. Sessió Revival de la primera part.
2: Sessió Tecnòdrom.
1: Sessió Tecnòdrom de segona part.
0: A través de la teva sintonia, amiga. I com no, també en el nostre Facebook del programa. El Tecnòdrom.
2: Tac,
0: amb un servidor DJ Jaumix, amb les maletes a punt i preparades. Comencem! Ladies and gentlemen, senyores i senyors, benvinguts una setmana més al Tecnòdrom. Per totes aquestes persones que ens escolten i els agrada la música electrònica, ja ho sabeu, aquí tenim un espai, el teu dial. Amb un servidor, Jaume Asens, que us saluda. Bona nit a tots i a totes, a tots i a totes, a lo que sigueu. Això és el Tecnòdrom, la teva discoteca virtual de les zones.
3: Entra a la discoteca virtual de les zones, al Tecnòdrom.

Benvinguts al Tecnòdrom. El Tecnòdrom amb Jaume Sens. Això és el Tecnòdrom.

sí senyor. Per tota la gent que no està acostumada a escoltar-nos, dir-los doncs la benvinguda a tota aquesta gent que s'acaba de sintonitzar el nostre dial. Aquí estem per liar-la. És cap de setmana!

Això del nostre DJ resident, Jaume X in session. També a fer desnès a la mà. Intentant, doncs, anar a llogar aquest cos i calentant motors per tota la gent que se'n va de festa aquesta nit. I sobretot aquests amants de la música electrònica. Perquè a mi, a un servidor, m'agrada la festa, m'agrada la nit, l'electrònica. M'agrades tu. Tant de dia com de nit. No cuida el rap. Senyores i senyors, benvinguts, un servidor.

I és que on està de festa? Aquesta discoteca virtual que et trobes tots els caps de setmana. Com a tots i totes, xatos, xatos, salut, que sigueu! Amb força trampera! Escoltant l'emissora que escolten les altres emissores de la comarca. I on em pot donar fe? Escoltant el Tecnòdrom. Fins de la setmana! I no cuidar el ratxet!

Benvinguts al Tecnòdrom. El Tecnòdrom amb Jaume Sens. Entra a la discoteca virtual de les zones, al Tecnòdrom.

Amics que anteriorment hem sentit de la mà de Rolo Leyana. I ara doncs seguim, seguim. A més música revival. Sessió revival del Tecnòdrom. Música dels 80. Com ens agrada. En els anteriors programes hem posat música de València, música tecno-valenciana. Avui ens hem tornat una miqueta més conservadors. O no. Ens n'anem cap a Itàlia.

0: La ràdio més propera, Ràdio Cunit, 107.0 de la FM.
1: Escoltes el Tecnòdrom? Uau!
2: Home, castanya, vinga, filtra, filtra! Aquest loop que acabem de fer, mare de Déu! I som-hi! I vinga! Toma eco, toma eco! Vinga, que ens noti que ens agrada l'electrònica aquí! Home, és que els equips que tenim, déu-n'hi-do, eh? Vinga! Mestor, Mestor, Mestor! Amb trampera! Què no us esperau, aquesta, eh? Anys 90! Això és el Tecnòdrom des de la 107 FM! Això! Ràdio Cunit!
3: Això és el Tecnòdrom.

0: Jaume Asens in session.
1: La sessió revival del Tecnòdrom. I a fer tremolar. Pedro Sabla.

0: sessions o sessions? In session.
1: Seguim amb més música espagueti. 10, 9, 8, 7,

0: Sessió revival del Tecnòdrom.
1: Uau!
2: Per tots aquests que no troben cap dial, que no recorden ja aquells temes que tant els feien vibrar, tenen un espai en aquest dial, vaja. La sessió revival del Tecnòdrom. Uns 20 minutets aproximadament de la millor música dels anys 80 i 90. I per què no dir-ho també dels 70 i dels 60, depèn de com. Perquè aquí ens agrada la música electrònica, ens agrada la nit, ens agrada la festa, ens agrades tu. I aquest mix, aquesta sessió revival, l'ha fet un servidor també, com no, però tot s'ha de dir amb un programa informàtic que maqueja bé les cosetes, eh? Temes tan interessants com Sandy, Ryan París, compositors, vaja, Rieira, entre d'altres. Italo Disco. Aquella música electrònica d'origen italiana que ens arribava via Filadèlfia a totes les pistes de ball. Impressionant! Sents el que jo sento? Escoltes el que jo escolto? Disfruta amb nosaltres a través de les ones i viatja! I deixa't emportar. Perquè recorda que de música no en fem, però sí en posem. Vola amb nosaltres!

0: Wow.
1: Mític, mític, ara ve tot un hit. Productors, és tot Ike Waterman.

la una de la matinada. I després ve estan por ahí, home, a rematar la nit per aquells verals.

versió revival del Tecnòleg. Sessió revival del Tecnòdrom. Sessió revival del Tecnòdrom.

I a la recta final de la nostra sessió Revival d'avui a la nit, la ràdio més calenta de la Costa Daurada, amb un servidor Jaume Sens, per si t'acabes d'incorporar, et saluda i et dona la benvinguda per tots aquests amants de la música electrònica. Aquí tens un espai al teu dial. Sessió Revival des del Tecnòdrom.

0: Sessió Revival del Tecnòdrom. Sessió Revival del Tecnòdrom. Sessió Revival del Tecnòdrom.
1: Wow.

Doncs sí, avui ens ha donat per fer música espagueti dels anys 80. Però per la gent que li agradi més el tecno, no es desesperi, perquè tenim la sessió ben a punt. Ja ho diem, sempre ben amunt i sempre ben a punt. Dins de la teva discoteca imaginària. Això és el Tecnòdrom. Benvinguts! Kalimba de Luna! Com ens agrada els 80!

0: Jaume Asens, un servidor. Us dona la benvinguda.
1: Paula, què dius?
0: És el que dic, és el que dic, és el que dic. Per tots aquests amants de la música electrònica, germans i germanes en el ritme, aquí tens un espai al teu dial. Dream around my sweet desire. Des de l'emissora més calenta. You are the element that's in the sky. Del Baix Penedès. I see the reason glow on all the people.

Jao Mix in Session. Jao Mix in Session. Tots els dissabtes, d'11 de la nit a 1 de la matinada, al Tecnòdrom.

0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
1: Estàs escoltant les sessions en directe de DJ Jaumix.
2: Entra a la discoteca virtual de les zones al Tecnòdrom.
3: Al Tecnòdrom, amb Jaume Sens. M'agrada.

0: Estàs escoltant les sessions en directe de DJ Jaumix.
1: Tac, tac, tac, tac, no tru, no tru, no tru, no tru, no tru, no tru, no tru, no tru, no tru.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
4: La música no el fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. Kilómetro cero, denominación de origen.
5: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
5: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
13: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
14: Chinchín Costa Fleming
15: ha regresado.
16: He regresado con fuerza.
17: Más o menos, sí.
18: Soy María Román y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
19: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
18: De la belleza, del amor, y de la alegría y de la expansión personal.
20: Sí, hombre, ¿y qué más?
21: Costa Fleming.
22: Y lo hacemos el jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
22: Pero menos guasa, ¿eh?
23: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
15: Costa Fleming aquí.
3: ¡Bravo! ¡A Radio Cunit!
24: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
26: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
27: Tu,
1: Totes les setmanes tens una cita amb el programa Això és Música i trobaràs un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època. Agafa la bona sintonia del programa Això és Música en aquesta emissora.
2: Doncs això mateix, agafa la bona sintonia del programa Això és Música, que en aquest instant inicia. A mi mateix, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. I què exposarem avui? Música, naturalment. Aquesta música té nom i cognom, anem a descobrir-ho. Es tracta de Mark Bolan, nom artístic de Mark Feld. Va néixer a Londres, Anglaterra, el 30 de setembre de 1947 i es va deixar a Barnes, a Londres, el 16 de setembre de 1977. Va ser un músic i cantant britànic i una de les figures més populars del glam rock durant la dècada dels 70. Va ser el líder del grup Tyrannosaurus Rex, nom posterior escurçat a T-Rex. Bé, doncs dit tot això, ja hem descobert. Ara anem a posar música. Metal Guru.

L'àlies Bolan és una contracció del nom del seu admirat, Bob Dylan, Bo Lan. Va néixer en Hackney, a l'est de Londres, el 30 de setembre de 1947, sent el fill d'un camioner. Quan tenia 15 anys, la seva família es va mudar de Hackney a Wimbledon, en el nord-est de Londres. Les seves primeres influències musicals van ser Jane Wincent i Chuck Berry. Es va convertir en un mood deixant-se veure pels llocs més emblemàtics del Soho. Als 15 anys deixa l'escola i entra a treballar com a model. Solid Gold AC Action.

Després de gravar diversos discos sota el nom de Toby Tyler, sonen molt folk, com els seus admirats Donovan i Bob Dylan, ingressa a la banda proto-punk i mod John's Children, la qual va semblar inicialment molt prometedora, sent molt aclamats en els seus recitals i arribant a realitzar alguns enregistraments. Una de les seves primeres grans cançons seria Desdemona, de 1967, escrita pel mateix Bolan, la qual va ser vetada per la BBC per les seves lletres comprometides. No tenim aquest tema, però sí aquest altre. 20th Century Boy.

Al costat del percussionista Steve Peregrine Toc, va fundar el 1967 la banda Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van gravar tres àlbums, My People Were Fair, el 1968, Prophets, el 1968 i Unicorn, el 1969. Al començament dels anys 70, Bolan va fer fora a Toc i es va unir amb Mike Fine per formar T-Rex. Els seus èxits més recordats són cançons com Children of the Revolution, Ride a White Swan, Hot Love i Get It On, les dues números 1 en el Regne Unit, així com Jepsters i Cadillac. A mitjans d'anys dels anys 70, la popularitat de Mark Bolan va descendir, malgrat que T-Rex va continuar traient discos a la venda. Doncs anem a escoltar Children of the Revolution.

Va morir el 16 de setembre de 1977 en un accident de cotxe a Londres, a l'edat de 29 anys. Irònicament, Mark Bolan adorava els cotxes, com es pot observar en cançons com Cadillac o Jeep Steer, però alhora es tenia por i mai...

es va treure el carnet de conduir. La banda va desaparèixer un any més tard, el 1978. Doncs hem escoltat un d'aquests temes, Cadillac.

El 16 de setembre de 1977, Margaret Boland tornava a casa seva de Londres amb cotxe. La conductora era la seva núvia, la cantant Gloria Jones. De sobte, Jones va perdre el control de l'automòbil, un mini, i el cotxe va xocar contra un arbre en el districte de Barnes. Gloria Jones va sofrir ferides i Margaret Boland va morir. La causa oficial de l'accident va ser que un pneumàtic no estava amb la pressió correcta. Continuem. Teenage Dream.

Si vols escoltar un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar aquesta emissora totes les setmanes i escoltaràs Això és Música. Doncs això mateix, escoltaràs Això és Música, però en aquest moment ja la segona part del programa que tenim dedicat doncs, a Maren Boland, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex. I continuem. Diu, actualment la localització de l'accident s'ha convertit en un lloc de peregrinació dels seguidors de l'artista, conegut en anglès com Boland's Rock Shrine, i es va edificar un petit bust de Mark Boland posat aquí pel seu fill, Roland, al 2002. Més música, Track on Tyke.

Curiosament, Mark Bolan mai va aprendre a conduir per temor a una mort prematura. Malgrat això, el tema esmentat en moltes de les seves cançons són els automòbils i components d'ells. També era amo de diversos vehicles, incloent un famós Rolls-Royce blanc que havia estat prestat per publicitat a la banda Haughtwind en la nit de la seva mort. Like of Love.

Dos dels membres originals de T-Rex van morir en diverses circumstàncies. Steve Curry també va morir en un accident de trànsit a la ciutat portuguesa de Parra, a l'Algarve, a l'abril del 1981. En el 2003 va morir Mike Fine per problemes hepàtics generats per la seva addicció a l'alcohol en Croydon-Surrey, a l'edat de 55 anys. El bateria Bill Legend Fifield és l'últim membre supervivent de la banda original. Més música, New York City.

T-Rex va ser una banda de rock fundada a Londres el 1967 per Mark Bolan, denominant-se originalment com a Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van llançar els seus primers quatre àlbums d'estudi, amb un so més proper al rock psicodèlic i folk and rock. A principis dels anys 70 i amb el nom reduït a T-Rex van aconseguir la fama mundial i es van convertir en la primera banda de glam rock de la història, corrent que posteriorment van seguir David Bowie, Sweet i Slade, entre d'altres agrupacions angleses. Més música, London Boys.

L'agrupació va deixar d'existir al 1977, després de la tràgica mort del vocalista i líder Mark Bolan, amb prou feines, 29 anys d'edat en un accident automobilístic. No obstant això, el seu llegat es manté amb el pas del temps, sent considerats com una de les grans influències pel hard rock, new wave, punk i rock alternatiu. A més, van ser una de les poques bandes dels principis dels 70 que van obtenir 10 senzills en el top 10 en el Regne Unit, dels quals van destacar èxits com Get It On, Children of the Revolution i 20th Century Boy, entre d'altres. Doncs anem a escoltar el tema que ens queda pendent, Get It On.

Tyrannosaurus Rex es va fundar a l'agost de 1967 pel guitarrista i vocalista Mark Bolan, després de que abandonés el seu primer projecte, John's Children. Al costat d'ell es va unir el percussionista Steve Peregrine Took, el nom del qual va prendre del personatge de ficció Peregrine Took, de la novel·la fantàstica El Senyor dels Anells. Després de compondre el seu propi material i actuar en diferents clubs de Londres, el duo va rebre una oportunitat del productor Tony Visconti de gravar un disc per a un segell subsidiari de EMI Records, després de veure'ls en una presentació en el UFO Club de la capital anglesa. Dos temps per escoltar l'últim tema, I Love to Boogie.

Doncs bé, amics, ja ha arribat la nostra sintonia i això està indicant que el temps del dia d'avui doncs ja ha arribat a la fi. Ja hem consumit aquesta hora que tenim totes les setmanes aquí a la ràdio i avui l'hem aprofitat amb aquest personatge, Mark Bolan, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex, o T-Rex. La setmana que ve no serà esta història, sinó serà una altra diferent que tindràs que descobrir quan passin 7 dies en el proper Això és Música. Això sí, amb mi, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. Tots ho dic, la setmana que ve tornem-hi.

0: Saturdays at 7 a.m. on Radio Cunit, your FM wave.
1: Remember Sound, el teu programa que et fa recordar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Tots els diumenges a les 9 de la nit i en reposició els dissabtes a les 7 del matí. Remember Sound, a Ràdio Cunit.

0: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
1: Esto es Música con Juan Buendía.
2: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
3: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
4: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
5: Se sube la marea y esto no da más de sí.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
7: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
10: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
11: Un programa que dirige y presenta Iván Uriac.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: And for love's sake, each mistake, all you forgave, and soon both of us.
3: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
4: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, sexy time.

al teu programa, a la teva sintonia. Remember Sound, el programa que et farà escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara senyem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

cristianas en la nueva compañía. The Wonder Bell. Go. Perdón. Israel. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia... Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Just People. In the 90s.

al Señor. The BS people. In the name. I ara s'anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remembersa. El programa que et fa escoltar la música d'abans per ballar-la avui i ara.

als senyors de System, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara anem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des de que hem començat. Amb els senyors de Odyssey anem... Els senyors de Trump. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premis. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

Els senyors de Ben Levin. Lady Marmalade. Diana Ross. Diana Ross.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

no volem acabar el programa d'avui. Si no, escoltem els senyors de Chic Lefebvre.

Aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: No sabem què tenen els contes clàssics i tradicionals que ens enganxen.
1: Perquè enganxen a nens i grans de totes les edats i generacions. Bon dia, Helena.
0: Bon dia, Emma. Doncs sí, tal com dius, de totes les generacions. Perquè el primer dels dos contes que portem avui és un clàssic de tots els temps i que, almenys a mi, m'agradava de petita i em continua agradant de gran. I a tu, Emma?
1: I tant! Per això, avui els compartirem amb tots vosaltres que ens escolteu a través de la vostra emissora local de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: I com dèiem, comencem amb el primer conte d'avui, Les mongetes màgiques, que és el conte popular anglès recollit a Els llibres de les fades, una col·lecció de contes populars recollits per Andrew Lang. Se n'ha fet diverses adaptacions a musicals, obres teatrals i fins i tot un curt de dibuixos animats protagonitzat per Mickey Mouse.
1: El Jack i la seva mare vivien en la pobresa i un dia van trobar-se que només tenien una vaca per vendre. Anant al mercat, Jack es va trobar una vella que li va intercanviar per un grapat de mongetes, assegurant-li que eren màgiques. La mare les va llançar per la finestra, enfadada perquè creia que havien enganyat el seu fill. Però les mongetes van créixer fins a formar una llarga tija que s'enfilava als núvols.
0: Els orígens de la planta que puja al cel podrien estar en una adaptació del mite de l'arbre de la vida. El nom del protagonista, ja, és força comú als contes anglesos, on apareix un heroi ambigu, enginyós, però no sempre moralment acceptable, que sembla emparentar amb els déus enganyadors de la mitologia.
1: Helena, em sembla que ja hi ha prou de tanta paraula. Què et sembla si escoltem el conte plegat?
0: Doncs és molt bona idea.

0: En Jack vivia amb la seva mare en una petita granja. Tot i que tots dos treballaven, eren molt pobres. Un dia la vaca, que era molt vella, ja no va fer més llet i la mare d'en Jack va decidir de vendre-la. En Jack va dir:
1: jo mateix la donaré al mercat.
2: Com vulguis, però no et deixis prendre el pèl, eh? Demanen com a mínim 10 monedes de plata.
0: I en Jack se'n va anar cap al mercat amb la vaca lligada amb una corda. Tot just havia caminat uns 100 passos, es va trobar un vellet que caminava encorbat i repenjant-se en un bastó. El vellet va dir:
3: bon dia, Jack. On vas amb aquesta vaca?
1: Bon dia, senyor. Vaig a vendre-la al mercat i en trauré una bona picossada.
3: Si vols, pots ser ric com mai no havia somiat. Et compro la vaca. Mira, a canvi te'n dono aquesta mongeta.
1: Que us burleu de mi? Almenys em vull 10 monedes de plata. I vos, us penseu que la tindreu a canvi d'una mongeta?
3: Sí, però és una mongeta màgica. Si la plantes, en una sola nit, la planta arribarà fins al cel.
1: Fins al cel?
0: Va quedar meravellat amb la idea de tenir una planta màgica i ja s'imaginava els veïns de tot el poble desfilant pel seu jardí per admirar la mongetera gegant. I en Jack va vendre la seva vaca per una mongeta i va tornar a casa correcuita, satisfet del que havia fet. No cal dir que, quan va haver explicat el negoci que acabava de fer a la seva mare, se li va acabar l'eufòria.
2: Imbècil, idiota, tros d'asa!
0: La seva mare el va tractar de tot i va acabar plorant com una magdalena, ensorrada en una cadira. Tot amoïnat perquè havia fet plorar la seva mare, en Jack va llançar la mongeta per la finestra i també es va posar a plorar. Al final d'aquella vetllada tan trista, se'n va anar a dormir amb el cor tot encongit. L'endemà al matí es va llevar el primer i va córrer cap a la cuina a preparar l'esmorzar de la seva mare. Però va ser impossible d'obrir els finestrons. Va sortir a veure què hi havia que els travava. Quina sorpresa! Una tija enorme de mongetera s'enfilava per la paret i pujava tan amunt que es perdia per entremig dels núvols. Sense pensar-s'hi, en Jack va començar a grimpar de branca en branca, de fulla en fulla. Va enfilar-se, enfilar-se, enfilar-se, amunt, més amunt, fins al cel. Llavors va seguir un camí per entremig dels núvols i finalment va arribar davant d'un castell que semblava deshabitat. Hi va entrar i es va passejar per totes les habitacions. Quina meravella! Eren plenes de mobles magnífics i de tota mena de riqueses. Però, de cop, es va trobant davant per davant amb una gegantesa. Sense perdre la serenitat, en Jack li va dir:
1: bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, si us plau? Tinc molta gana.
4: Desgraciat, què hi vens a fer aquí? El meu marit és un ogre. En lloc de donar-te menjar, ell se't menjarà a tu.
0: En Jack no va tenir temps de contestar, perquè en aquell moment va sentir un soroll estrepitós.
5: Corre, amaga't darrere el bufet.
0: En Jack es va amagar i va veure un gegant que duia un sac en una mà i un xai a l'altra. El gegant va tirar el sac en un racó i de dins en van sortir unes quantes monedes d'or. Va començar a ensumar per tot arreu i va cridar:
6: sento olor de carn fresca.
4: És clar, és del xai que has portat. Enllesteix a preparar-lo perquè el pugui rostir.
0: L'ogre va obeir. La dona va rostir el xai. L'ogre se'l va menjar i se'n va anar a dormir. Al cap d'un moment, els roncs feien tremolar les parets. Llavors en Jack, silenciosament, va sortir del seu amagatall, va agafar el sac ple de monedes d'or i, corrents, va fugir tal com havia vingut. Durant aquest temps, la seva mare l'havia buscat i estava molt neguitosa per la seva desaparició i pensava:
2: pobre fill meu, el vaig escridassar tant ahir al vespre que potser se n'ha anat i ja no tornarà mai més.
0: Per això va quedar de pedra quan el va veure baixar de la mongetera i va córrer a abraçar-lo.
1: Què et sembla, mareta? Ja ho veus com la mongeta era màgica de debò. Té, per tu.
0: i li va donar el sac ple de monedes d'or. La pobra dona va donar gràcies al cel per haver-li donat un fill tan hàbil, i tots dos van viure feliços durant molt de temps, gràcies a l'or del gegant. Al cap d'uns mesos, les monedes d'or s'havien acabat i en Jack va decidir de tornar al castell dels núvols. De branca en branca, de fulla en fulla, va grimpar mongetera amunt. Quan va tornar a ser davant de la gegantesa, la va saludar amb educació.
1: Bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, sisplau?
4: Miserable! No et fa vergonya demanar-me menjar quan l'última vegada que vas ser aquí ens vas robar un sac de monedes d'or?
0: Abans que en Jack tingués temps de contestar-li, el castell va tontrollar d'un soroll esgarrifós de passes.
4: Corre, amaga't dins del forn.
0: D'un bot, en Jack es va amagar dins del forn, però va deixar la porta una mica oberta de manera que pogués observar què feia el gegant. Va veure com deixava damunt la taula un porc i una gàbia. Llavors el gegant va començar a recórrer la cuina olorant per tot arreu.
6: Sento olor de carn fresca.
4: Va, és del porc que has portat. Ajuda'm a preparar-lo per fer-lo rostit.
6: Sí, tinc ganes de menjar porc rostit al forn.
4: No, aquest porc quedarà més bé cuit a l'ast.
0: Va rostir el porc a la llar de foc. L'ogre se'l va menjar molt a gust. Després va obrir la gàbia i en va sortir una oca d'or. La va deixar damunt de la taula i li va dir...
6: Pon un ou d'or.
0: I l'oca va pondre un ou d'or. El gegant va acariciar un moment la oca d'or. Després se li van tancar els ulls i es va dormir al seu balancí. De seguida, en Jack va sortir del seu amagatall. Va agafar l'oca i... Cames, ajudeu-me! Se'n va tornar com havia vingut. A partir de llavors, en Jack i la seva mare ja no van tenir més problemes, perquè l'oca ponia un ou d'or cada dia. Però els dies passaven i en Jack va començar a trobar avorrida aquella vida tan tranquil·la. Tenia ganes de veure, encara que només fos un cop més, tots els tresors que el gegant emmagatzemava al seu castell. Llavors, de branca en branca, de fulla en fulla, va tornar cap al camí dels núvols. Aquest cop va pensar que era més prudent de no deixar-se veure per la gegantesa. Es va colar dins del castell, va arribar a la cuina i es va enfilar en un pastatge. Un cop allí, es va amagar darrere el pot de farina. Al cap d'uns instants va sentir... Tan bon punt l'ogre va entrar a la cuina... Va començar a olorar per tot arreu cridant...
6: Sento olor de carn fresca.
0: La dona va mirar darrere el bufet on en Jack s'havia amagat la primera vegada, després dins el forn, però no el va trobar enlloc. Van buscar el noi per tot arreu, però no se'ls va acudir de mirar darrere el pot de farina. Finalment, es van pensar que s'havien equivocat. En Jack els va veure com per esmorzar es menjaven una vaca rostida. Després el gegant va agafar de terra una arpa d'or i la va deixar damunt la taula.
6: Toca, arpa d'or!
0: I l'arpa es va posar a tocar. La seva música era tan dolça que el gegant i la seva dona no van trigar a tancar els ulls i a dormir-se. Quan van començar a ressonar els roncs, en Jack va sortir del seu amagatall i va agafar l'arpa. Però quan sortia del castell, va picar contra la porta amb l'arpa i l'instrument va ressonar. El gegant es va despertar sobresaltat pel soroll i quan va veure que en Jack s'enduia l'arpa, va deixar anar un crit terrible i va començar a empaitar-lo per agafar-lo. Oh, amics meus, quina cursa! El gegant estava a punt d'atrapar el noi, però ell va saltar damunt de la tija de la mongetera i va començar a baixar. El noi saltava de fulla en fulla com una llagosta, mentre el gegant baixava amb dificultats. Encara no havia fet ni la meitat del camí que en Jack ja era a terra i corria a la granja a buscar una destral per tallar el peu de la mongetera.
1: Ràpid, el gegant és aquí!
0: Massa tard. La La mongetera va caure com un arbre, abatut per un llenyataire, i el gegant es va estavellar contra el terra. Ara, en Jack ja no podia tornar al castell dels núvols, però havia passat tanta por que no en tenia gens de ganes. Gràcies als ous d'or, va viure sense cap problema, i quan es volia distreure, escoltava aquella música tan dolça de l'arpa d'or.

0: El segon conte que escoltarem avui es diu Les plantes d'en Jan de l'Hisenda Guiu. Aquest conte va sortir a la llum el dia de Sant Jordi de 2020 i ha estat un projecte que s'ha treballat en molt poc temps durant el confinament pel Covid-19.
1: És un conte il·lustrat amb la col·laboració desinteressada de l'autora Elisenda Guiu i la il·lustradora Elisabet Serra, i amb la iniciativa i el suport de Cal Tino Garden.
0: L'història de les plantes d'en Jan pretén apropar els més menuts al món de les plantes, a la necessitat de tenir-ne cura i al coneixement d'algunes de les flors que ens envolten. Una bonica història que planteja el sacseig emocional que suposa l'arribada d'un nou germà i alhora ens apropa al preciós món de les plantes. Escoltem Les plantes d'en Jan.

Per algunes persones, les plantes són només unes tiges verdes amb fulles i flors que serveixen per fer bonic. Però el protagonista d'aquesta història eren molt més que això. En Jan va néixer entre plantes i flors, ja que el seu pare era jardiner i la seva mare, florista. Diuen que tot just obrir els ulls, el nen va mirar un ram de roses que hi havia damunt de la calaixera i que, quan arrencava plors, només aconseguien aturar-lo tot mostrant-li una flor. El cas és que, ja des de ben petit, el nen sabia qui era la petúnia o el gerani, l'hortènsia o el ficus. És que cada planta té la seva pròpia personalitat i el Jan les coneixia totes a la perfecció. Per exemple, sabia que als geranis els agrada molt prendre el sol, que els cactus beuen molt poc i que les margarites, en canvi, beuen molta aigua. Tot això sabia en Jan. El Jan sabia millor que ningú com tractar les seves plantes. Coneixia els seus secrets i sabia que per créixer sanes i alegres calia fer-los cas. Per això, cada dia, quan tornava de l'escola, corria a veure com estaven.

0: cura de les seves plantes amb una alegria especial. De vegades les regava tot cantant, d'altres fins i tot ballava. Qui sap si això hi tenia alguna cosa a veure? El fet és que les plantes del Jan cada dia feien més goig. El nen esperava amb candeletes l'arribada de la seva germana per poder ensenyar-li el seu tresor més preuat. Però vet aquí que la Nora va arribar per fi i res va resultar com el Jan esperava. En néixer, la germaneta era tan sols un nadó que només plorava. A més, era massa petita per entendre res i, per si fos poc, tothom volia fer-li cas. Un cas que a ell, de cop i volta, ja no li feia ningú. Els pares estaven molt atrafegats, sempre pendents de la Nora, i el Jan es va començar a sentir més sol que un mussol. A poc, el nen va anar oblidant la seva alegria. Es va anar entristint i gairebé, sense adonar-se'n, va deixar de visitar les seves plantes. Com més trist es mostrava el Jan, més es marcien les flors i les fulles. Ni tan sols els pares van aconseguir que revifessin.
1: No entenc què els ha passat de sobte. Sembla que s'hagin posat totes d'acord.
0: Va exclamar el pare, tot mirant les plantes. Un bon dia, els pares van cridar el Jan i li van preguntar.
2: Com és que ja no cuides les teves plantes, Jan?
0: El Jan es va arronsar d'espatlles amb aquells ulls ensupits que solia mostrar darrerament. I tot d'una es van adonar del que passava. Totes les plantes s'havien encomanat d'aquella tristor.
2: Ai, si continues trist, totes les plantes se't pensiran,
0: va dir la mare. Això el Jan no ho permetria mai. El nen va córrer cap al balcó i va descobrir que la mare tenia raó. La Hortènsia feia cara de pansida i la Petúnia d'haver passat molta set. Tan capficat havia estat que ni tan sols se n'havia adonat. En Jan va decidir posar ràpidament fil a l'agulla a la situació. L'única solució era tornar a fer allò que sempre havia fet, cuidar-les. Així doncs, el nen va començar a treure les fulles seques dels geranis, va seguir netejant les fulles del ficus i va tallar les flors seques de les margarides. Mentre duia a terme aquesta cura intensiva, el nen anava explicant a la seva germaneta els secrets de cada planta. La Nora, des del seu cotxet, observava en Jan atentament, tot xuclant el xumet. Potser encara era massa petita per entendre res, però semblava que li agradava molt escoltar el seu germà. Sens dubte, en Jan també li estava agradant molt això de fer de germà gran. D'aquesta manera, en Jan i la Nora van començar a passar cada vegada més temps junts i cada vegada s'ho passaven més bé. El Jan estava molt content i la Nora també. No cal dir que els pares es van alegrar molt de veure els dos germans tan ben avinguts. I, finalment, aquesta alegria també va arribar a les plantes, que ràpidament van revifar. Així va ser com les plantes d'en Jan van tornar a lluir amb tot el seu esplendor, com sempre ho havien fet. Des d'aleshores, en Jan segueix cuidant-les, però ara amb l'ajuda de la seva germana, que cada dia en sap una mica més.

0: La nena dels ulls verds és el darrer conte d'aquesta setmana. Un conte extret de la plana web sortiamnens.com i que ens parla d'una nena que només tenia ulls per ella mateixa i que l'odi el portava a destruir tot allò que no li agradava.
1: Però un dia es va trobar un ninot de neu que li parlava. Llavors tot va canviar. Escoltem la resta de la història?
0: Amb molt de gust.

Hi havia una vegada una nena molt bonica, d'ulls verds i cabells rossos. Es deia Aina. Des de que era petita, tothom li havia dit sempre lo maca que era. I ho era, la veritat és que...

0: ho era, però s'ho va creure tant que va oblidar els seus amics, la seva família, el valor de l'amistat. Només vivia per mirar-se al mirall. Va oblidar ser bona persona com li havien ensenyat els seus pares. Un any, pel Nadal, va demanar un mirall gegant per penjar-lo a la seva habitació. I com que el Pare Noel no li va portar, es va enfadar molt i va trencar l'arbre de Nadal, el pessebre i tot el que va trobar al seu pas. No volia parlar amb ningú i només volia venjar-se. Llavors va pensar:
1: escriure una carta als Reis Mags. Els demanaré un trineu i aniré a casa del Pare Noel. Li trencaré la seva fàbrica de joguines perquè mai més cap nen tingui una joguina.
0: L'Aina, una nena molt maca, d'ulls verds i cabells rossos, es va transformar a partir d'aquell moment. Tothom que la veia la trobava lletja, perquè dins era dolenta, venjativa i malcarada. Una tarda que havia nevat, passejava pel camí de les mimoses tota sola i enfadada, com sempre, i de sobte va sentir una veu.
2: Hola!
0: Com que mai ningú li parlava amb ella, va pensar que no era ella qui li parlaven, però la veu ho va tornar a dir.
2: Hola!
0: Aleshores es va girar i va tenir la sensació que la veu provenia de la plaça i es va dirigir cap allà. Només va trobar un ninot de neu que pocs minuts abans havien fet uns nens del poble. Una pastenaga al nas, unes pedres als ulls i una flor a la boca. Era blanc i rodó i tenia una veu molt suau.
2: Hola, sembles molt enfadada. Mai havia vist una nena amb un problema tan gran com el teu.
1: I tu qui ets? Els ninots de neu no parlen. Ara mateix et destruiré.
2: Espera, espera. Pensa en què t'has convertit. I quan recuperis la bondat i la il·lusió, torna.
0: L'Aina es va girar i va rebre una bola de neu a la cara. No s'ho podia creure i va marxar plorant. Era la primera vegada en molts mesos que plorava. Es va refugiar en un banc i plorava i plorava. Pel seu costat van passar els seus companys de classe, que la volien ajudar, com sempre feien. Però ella no els va deixar, els va fer fora. Va anar cap a casa seva i quan va entrar va sentir els seus pares que parlaven. L'estimaven molt, però ja no sabien què fer amb ella. Estaven molt tristos. L'Aina es portava malament tots els dies i ells es sentien culpables. El pare plorava, la mare el consolava. Va ser aleshores quan l'Aina es va adonar del mal que feia a les persones que l'estimaven i es va sentir molt malament. Va pujar a la seva habitació i va despenjar tots els miralls que hi tenia. Va descobrir que la bellesa es troba a l'interior i que el seu interior era lleig i va decidir canviar. Va baixar cap al menjador on eren els seus pares i els va demanar perdó. I els va prometre que mai més es portaria malament. Els seus pares la van abraçar i de sobte l'Aina va dir:
1: haig de fer una cosa, ara torno.
0: I va marxar cap a la plaça on havia trobat el ninot de neu. Quan va arribar, li va dir:
1: gràcies, perquè m'has fet veure que m'havia portat malament amb tothom. Ara que encara puc rectificar, seré bona persona i bona amb els altres.
0: Va ser aleshores quan el ninot de neu es va desfer. Ja no nevava i l'Aina va tornar a casa. Els seus pares l'esperaven amb una carta a les mans.
1: Escriu aquí el que vols que et portin els Reis.
0: I llavors l'Aina va escriure només quatre paraules.
1: Un ninot de neu.
0: I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.

0: I arribem al final de l'hora del conte amb una mica de jazz.
1: I serà amb Demà Neix Gelabert, amb un disc que van registrar a l'agost del 2016 a la Sala Tarambana de Cardedeu. Es tracta del tema Soc Ric, de l'àlbum anomenat Naturalment.
0: Un disc pensat per compartir amb tota la família. Els estils van des de la música mediterrània fins al country, passant pel rock, la rumba i la bossa nova. La producció i els arranjaments d'aquest nou disc són de l'Àlex Martínez, junt amb la col·laboració de músics de renom com David Soler, Gabriela Margan, Arnau Figueres i Joan Rectoret.
1: Una cançó que no només ens parla de la natura i de viure la vida amb naturalitat, i amb el que nosaltres a l'hora del conte ens acomiadem fins a la propera setmana. Ah, recordeu, volem que el vostre dia a dia sigui un conte bonic.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: Llaurador de terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que beuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes, un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret el Míbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert, el flabiol Magí Castro, els tiples Quim Vinyes i Bernat Carrera, a la tenora Kirsa Ege i Pere Bages, també a les trompetes Joan Salvador, als fiscorns Ignasi Bofill i al contrabaix Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista santpolenc Kirsa Ege, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet, la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional. I de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. Llavors vam demanar al Kirsa Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sí, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Kirsa Egea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem a escoltar aquí al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtion i Olmes Déu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials, una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: doblejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot ha editat el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Coplejant.
2: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.triplejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puigtió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrioni i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana. Thank you.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blana celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes, de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Eixurà Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de Coble Més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez, Ribot, i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi, dirigida per Miquel Massana, i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb un aplec, amb les coples Marina de Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal de Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc és necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idili, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió i recull la biografia curada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idili de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anna Abad i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixé, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: In the year 25, 25.
0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides. T'acompanya Joan Enric Vidal.

Per començar, una joia musical, un tema que ens ha remuntat a l'any 1969, és a dir, abans d'ahir mateix, un tema increïble, una gran cançó d'un duet que es deia Zagran Evans i que ens remuntava de manera futurista a l'any 2525, In the Year 2525, un tema d'aquells realment curiosos, d'aquells temes que, en fi, ens va quedar sempre molt ben gravat i ens ha portat molt bon record quasi bé quan estàvem a punt de començar en el món de la ràdio. In the Year 2525. En aquella època, a l'any 1969, aquesta cançó ens la miràvem amb un ambient molt futurista i molt llunyana. Avui en dia segueix sent llunyana la data, però no tant com aquells temps. Què tal? Com esteu? Para que no m'olvides. Si t'agrada recordar, ets en bona sintonia a un clàssic de la música, Remember, de la música Revival. Ets el Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Sempre en weekend, sempre en cap de setmana. T'agrada recordar? Doncs tu ja ho saps de cada cap de setmana i si t'incorpores avui per primera vegada, direm que som ja a la tercera dècada d'emissió. Un quart de segle a punt de complir-se d'un temps de ràdio que t'acompanya sempre amb la millor voluntat d'intenció de fer-te mirar enrere, de fer-te recordar velles melodies, velles cançons, velles entre cometes, no? Des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, una cordial salutació de tot l'equip del Para que no m'olvides. Et parla Joan Enric Vidal, amb la col·laboració dels companys i companyes de la ràdio i també que fem extensiu a les companyes i companys, reiterem, de les diferents emissores que cada cap de setmana ens inclouen en la seva graella de programació de cap de setmana, sigui en l'hora que sigui, sigui en franja de divendres, dissabte, diumenge... En fi, la qüestió que la música Revival, la música del record Sony, amb aquest temps que es diu Para que no me olvides, fent... En fi, com a referència a aquella mítica cançó del bon amic Llorenç Santamaria...

Anem amb la segona entrega, després de l'èxit de la primera, de referència d'una casa mítica, d'una casa històrica dintre del món de la discografia del nostre país. La casa Hispavox. Per ella van desfilar artistes realment internacionals. Amb la primera entrega d'Hispavox van tenir la música de Juan Pardo, de Maria Hostí, de Wilson Pickett, de Los Módulos, de Led Zeppelin, també venia música internacional amb el segell Atlantic, que era una filial d'Hispavox, filial americana, Mari Trini, Toni Landa, Toti Soler en català, Sam and Dave, Cool Deep, Luz Casal. També van tenir la dècada prodigiosa Canic Hit, Los Ángeles, Paloma San Basilio, Mondabel, Aretha Franklin i vam acabar amb Miguel Ríos. Us proposo començar amb un senyor de la música, un senyor importantíssim, de la música orquestal, de la música instrumental. Era un tot terreny del món de la música, menys cantar, ho va fer tot. Productor, arranjador, compositor, director d'orquestra. Dient això, en fi, la referència no pot ser una altra que el mític Baldo de los Ríos. També Baldo de los Ríos va estar sota la producció, sota la tutela de la gran firma, de la gran marca Hispavox, amb les seves gravacions. Ell va ser un home que va fer que la música clàssica agradés amb els que no agradava la música clàssica. En fi, la música clàssica és la gran música per excel·lència, però sempre ha hagut aquella reticència a escoltar algunes obres, almenys escoltar-les senceres, no? Doncs ell va lograr, adaptant-les a temes moderns, que la música clàssica agradés als que no els agradava la música clàssica. Baldo de los Ríos. Un dels seus temes més coneguts amb el que va ser la seva tarda de presentació amb aquesta versió de clàssics va ser la sinfonia número 40 en sol menor K55 de Mozart. Allegro molto, com es diria pels clàssics i erudits de la música clàssica. Para que no me olvides, Hispavox, segona entrega.

la sinfonia 40 en sol menor K500, 550 primer moviment de Mozart. I Spavox, Baldo de los Ríos, va ser molt important a la dècada dels anys 70, fent que la música clàssica sonés així de bé. De Mozart a una gran òpera que ell va adaptar també. No t'agradava la clàssica, doncs? Ell va lograr-ho dirigint l'orquestra Manuel de Falla i grans orquestres. És el famós cor d'esclavos de l'òpera Nabucco de Verdi. Va Pensiero, para que no me olvides, amb aires clàssics, però menys clàssics, amb el mestre a l'argentí Baldo de los Ríos, afincat al nostre país. Que bé sona això! Quina meravella d'inici entre Zagran i Banzibaldo de los Ríos. Millor inici impossible. Para que no me olvides.

0: des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.

que bonica era la senyora Azul. Un grup amb molts noms. Cánovas, Rodrigo, Adolfo i Guzmán. D'aquí sortirien molts conjunts quan aquesta banda es va separar. Senyora Azul, que bonica. Ai, senyora Blau, ulls blau, que bonica. O vestida de blau. O junt al mar de color blau. També de la Casa Hispavox, la música de Cánovas, Rodrigo, Adolfo i Guzmán. Ah, que els havies perdut ja de la teva memòria musical. Para que no me olvides, segona entrega d'homenatge de record dels artistes, intèrprets, cantants, conjunts, orquestres de la mítica Casa Hispavox, la casa del carrer Torre Laguna de Madrid, que també tenia seu a Barcelona. Aquí van passar una autèntica unió de grans artistes amb el seu recorregut entre el 1953 i l'any 1994, amb el que va quedar dissolta i va passar sota la tutela de la CBS, la mítica multinacional americana. Que bona aquesta cançó! Phil Phillips, Sea of Love. Una cançó per una pel·lícula misteriosa, Melodia de Seducción. Misteriosa, no direm terrorífica, però sí que tenia una pel·lícula d'aquelles que tenia la seva intriga i el seu punt. Melodia de Seducción, Phil Phillips. De la música dels anys 70, en Cánovas, en Rodrigo, Adolfo i Guzmán. Anem cap a la música dels 60, en què ja la Casa Hispavox havia consolidat perfectament des de la dècada anterior. Un dels seus grans èxits que venien de la música internacional, perquè a part de grans nacionals també en portaven, sobretot de cantants dels Estats Units, va ser la cantant africana, que va ser un tema exòtic en aquells temps i èpoques, l'any 60, l'any 1965, per més dades. Miriam Makeba, Do You Remember, te'n recordes? I una cançó amb un títol prou curiós que avui en dia encara molts guatiques quan es posa es balla. Qui no recorda aquell mític tema que ha anat perdurant amb el pas dels, dels temps, dels anys, de les dècades? Miriam Makeba, l'africana Miriam Makeba, i aquell mític Pata Pata.

Los Passos, també un conjunt important de la música dels 60, amb els inicis de la música pop, Made in Spain. I aquesta cançó, que en bona aquella frase, aquell refrany que diu ojo por ojo, diente por diente, ja sabeu. Jo diu, tu m'has fet, doncs jo et faré. Los Passos va ser en conjunt també amb 3-4 gravacions prou importants. Aquesta cançó que es deia Ojo por Ojo va ser un dels seus èxits més importants. No obstant, la cançó que més recordem de l'època de Los Passos, conjunt format per Castella i Lleó, va ser aquesta cançó tan bonica que, en fi, esperem que soni en primavera, en hivern, en tardor o quan sigui. Però val la pena recordar Los Passos també dintre de la casa Hispavox, amb aquest homenatge, amb la segona entrega, el Para que no me olvides, amb aquella mítica primavera en la ciudad. Do you remember? ¿Te'n recordes? Los Passos també van formar part de Hispavox als anys 60. No està malament, eh? Baldo de los Ríos, Adolfo Cánovas, Rodrigo i Goodman, Miriam Akiba, i ara Los Passos. Dues cançonetes i seguim.

bonica, bonica primavera en la ciudad. Los pasos avanzo ojo por ojo. La gran Dionne Warwick. Música de fons que posem perquè també tu recuperis aquelles cançons que havies perdut del teu horitzó, de la teva memòria, del teu passat musical. Para que no me olvides, bona excusa per conformar tres programes. Primer tenia que ser dos, seran tres, i ens donaria per molt més d'homenatge a la mítica casa Hispavox. Artistes Hispavox entre els anys 50 i els anys 90. No era habitual que Hispavox tingués cantants d'èxit a Itàlia. Itàlia venia molt ben servida per RCA, sobretot, i també per altres companyies importants. Una de les veus ja dels anys 80, que s'ha portat molt bons records també amb la casa Hispavox, va ser una veu meravellosa, la veu de Fiordaliso. Parlar de Fiordaliso és parlar d'una cançó, sobretot. Jo no et demano la lluna. Te'n recordes de Fiordaliso? Jo no te pido la luna. Saltem dels 60 cap als 80. Així anem. Com sempre, el Para que no me olvides, el teu cap de setmana i els teus records des de les zones màgiques de la ràdio.

0: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Cabó, que divertit, era un omplepistes que se demanava Gary Lowe, és el nom artístic del cantant de doble nacionalitat entre Itàlia i Espanya, Luis Romano París Belmonte, molt famós, conegudíssim, amb aquest You Are a Danger, ets un perill, o la Colegiela, o aquella I Want You, també sota la Casis Pavox. Aquesta gravació és de l'any 1982. No obstant, si un cantant ha destacat dintre del segell discogràfic Spavox, el que estem fent el segon temps de ràdio homenatge a aquesta mítica casa discogràfica, aquest va ser José Luis Perales, un totterreny del món de la música, cantant, compositor, també fent arranjaments, un autèntic líder, productor. Es va decidir cantar ja quan havia composat moltes cançons d'èxit per a altres cantants. Hi ha moltíssim al seu repertori, és immens. Inclús es diu, es comenta i crec que és veritat, que és el autor de lletres de cançons que més royalties se té dintre de la SGAE, la Societat General d'Autores d'Espanya. L'home més productiu amb composicions per ell i per altres grans veus que han triomfat plenament. He posat dues cançons de Perales, una dels seus començaments que m'importa molt bon record. Sempre he tingut una especial debilitat per aquesta cançó. Les coses de Doña Asunción que narra, que reflecteix amb perfecció la vida d'un poble. Possiblement aquell poble que ell va néixer a la província de Cuenca. José Luis Perales, un munió, una munió autèntica de grans cançons d'èxits. Coses de Doña Asunción i una altra de les seves cançons en forma de pregunta. De pregunta curiosona i de desamor. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Mare de Déu. Spavox, el seu número 1, amb permís de Juan Pardo i molts d'altres com Pequeniques i altres grans que venim també de la música internacional. Amb ell compartim els pròxims minuts per a que no me olvides homenatge a la casa discogràfica Spavox, segona entrega.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

José Luis Perales. Una dels seus començaments, la primera cançó recordo que va ser aquella que es deia Celos de mi guitarra, i la segona, Las coses de Doña Asunción. Ai, aquelles xafarderies de poble petit, on no hi faltava el metge, el boticari, on no hi faltava guàrdia civil, el capellà del poble i, lògicament, les beates de torn. Seguim, i aquesta cançó, i com és ser un tema dels més entranyables de José Luis Perales, entre el seu gran i immens repertori, que imaginem que dintre de l'història de la Casa Hispavox va ser el número 1, com també ho és, amb el tema de produccions i composicions de cançons arreu de tot el país, i amb el pas dels anys. El gran Perales, un home senzill, amb les seves boniques cançons també, amb aquest homenatge, segona entrega del Para que no m'olvides, a la Casa Hispavox, fent homenatge a les cançons entre els anys 50 i els anys 90 d'aquesta gran discogràfica del nostre país. També dèiem, vam explicar en la primera entrega, com vam fer una mica d'explicació de la Casa Hispavox, que hi havia la, podríem dir, filial nord-americana a Estats Units, que es deia Atlantic, i des d'allà venien també grans composicions. En la primera entrega vam poder sentir veus tan importants com Sam and Dave, com Wilson Pickett, o també vam poder escoltar la música de Led Zeppelin. Atlantic era la casa, el segell de referència d'Hispavox, però que venia amb els grans cantants i sobretot intèrprets de la música d'Estats Units. No cal dir que el gran rei de la música soul en aquella època va ser el gran Otis Redding, desaparegut també en plena joventut amb aquell fatídic accident d'aviació conjuntament amb el seu conjunt Barcais, que l'acompanyava a fer una gira, una actuació cap a les terres de Sud-amèrica. Anem a escoltar Otis Redding també dintre de la Casa Atlantic, Hispavox, amb el seu gran tema, la seva mítica cançó, el seu Dock of the Bay, una de les cançons més recordades, més escoltades, més versionejades arreu del món, però ell li treu aquest toc increïble amb xiulet final. Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía.

Que bonica la cançó d'Otis Redding, Doc Stoy, Sentado en el Muelle de la Bahía. Cançons mítiques, artistes mítics, internacionals. També d'Estats Units. Va vindre sota el segell AM Records, també filial d'exportació de la casa Hispavox. Qui no recorda la mítica Joan Baez? Un tema amb ambient country. Tonight, take up Old Dixieland. Que bona la Joan Baez. Una cantant d'aquelles reivindicatives, sempre cançons amb missatge.

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.

0: nonna greu. Que era una joia musical escoltar la Joan Baez amb La noche que tomaron Dixie, Dixie Town. O aquesta cançó de la pel·lícula Sacco e Vanzetti, en la música d'Ennio Morricone, Here's to you, A la teva salut. Sí. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, sempre en cap de setmana, sempre recordant, tercera dècada d'emissió d'un clàssic de la música revival arreu del món, des de les zones de tot Catalunya i Andorra a totes les xarxes socials arreu del món. Since I don't have you, gran Frankie Avalon, recordant sempre en cap de setmana des de fa 3 dècades. Podria salutacions, Joan Enric Vidal i tot el grup de companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana sonen nosaltres, fent que soni el que rarament sona a altres bandes, freqüències i sintonies. Abans dèiem que si en la primera entrega Juan Pardo va ser un dels líders indiscutibles de la composició, de la cançó, Perales també, però el cantant ha estat no per composar, però sí per cantar, i que més royalties va donar-li a la casa Hispavox amb aquesta segona entrega d'homenatge a aquesta gran discogràfica, va ser el mític Rafael Martos. No hi podia faltar, perquè Rafael va ser fidel sempre amb la casa Hispavox i les seves gravacions, almenys en la seva època dorada. Rafael és un dels pocs cantants que ha repetit presència doble vegada a Eurovisión. Rafael amb els seus temps eurovisius i una altra de les seves cançons que posarem. Però primer, si us sembla, anem a la segona presència eurovisiva de Rafael amb aquesta cançó que no va guanyar pels pèls. Hablemos del amor una vez más, de la primera vez que nos miramos, para que no me olvides, en broma i sempre amb ganes de que t'ho passis bé nosaltres. Hispavox, Rafael. Anem a en dues d'ell.
1: Hablemos del amor una vez más,

Rafael Luna 260. Hablemos del amor una vez más. I a 270. Amb la casa Hispavox, aquest Riders in the Sky, jinetes en el cielo. Para que no me olvides, Hispavox hago una entrega. Aquelles cançons, aquells cantants, aquells intèrprets d'una gran casa discogràfica. Iniciem aquest cicle de recorregut per les cases del país, nacionals i internacionals. Hey My Baby, Sandy Posey, una de les moltíssimes versions d'aquesta gran cançó. Tu seràs mi baby, com se la coneixia aquí. Veiem que també la casa Hispavox va fer alguna incursió dintre de la cançó catalana. Si en la primera entrega vam escoltar el Toti Soler, el Jordi Soler, amb aquella petita festa, amb el cisell dedicat a la cançó catalana, ni que fos molt de pas, que es deia Estel. També a la cançó catalana Hispavox va tindre incursió amb un dels millors grups d'havaneres que hi ha hagut dintre de l'havanera catalana. Estem parlant dels Pescadors de l'Escala, que també van gravar, van enregistrar, van confiar en la casa Hispavox per fer les seves gravacions d'èxit, que van sonar moltíssim en aquella dècada dels 80 i dels 90. Hem, doncs, de fer aquesta incursió dintre de la cançó catalana, en aquest cas una havanera amb els Pescadors de l'Escala, també amb la casa Hispavox. M'encanta aquesta cançó que diu Records de l'Escala.

0: Empordà.
1: Cantant-li al seu poble, a la seva terra, als pescadors de l'Escala i aquests records de l'Escala, cantant quasi bé a capella, sense instruments. No és habitual que posem habaneres al pare, que no me l'oblides, avui hem fet aquesta incursió, ja que també els pescadors de l'Escala van gravar amb el motiu del nostre programa La Casa i Spavox, va ser una de les incursions dintre de la nostra música també, amb aquest mític conjunt d'habaneres, los pescadors de l'Escala. Seguim per a que no me l'oblides, canviem d'estil. Anem a escoltar a una cantant conegudíssima dels anys 80, sobretot a les seves terres, cap a Sud-amèrica, cap al sector d'Argentina. Estem parlant de la Daniela Romo, més que argentina, en Mèxic. Perdó. Aquí va triomfar també, va arribar al nostre país, va fer una versió del Yo no te pido la luna de Fiordaliso, que abans hem pogut escoltar, però també va gravar una cançó que va sonar força i que es deia Mentiras. Daniela Romo, la mexicana, que també als anys 80 va triomfar amb la casa Hispavox amb aquesta cançó i també amb altres versions, com el que hem dit de Fiordaliso o l'altra cançó que es deia de Mi enamórate. Daniela Romo, m'encanta aquesta cançó. Després de la manera, canviem. Hispavox, segona entrega. Homenatge.

dintre de la música instrumental dels Segells Pavox, la música de Bebo Silvetti, des de l'any 1976. Spring Rain, lluvia de primavera. El brasiler Bebo Silvetti. Música instrumental, eh? I salem també a la Casa Pavox, l'Aldo de los Ríos. Pequenin, que encara no els hem escoltat. Ahí van quedar la tercera entrega per endavant, eh? Bebo Silvetti. Dintre no era massa curiós, no era massa habitual, i era curiós de que la Casa Hispavox tingués també grans cantants italians. Abans hem pogut sentir la veu de l'encantadora Fiordaliso, però també en aquesta ocasió hem d'escoltar una altra veu que als anys 80 va aparèixer sota la Casa Hispavox i les seves produccions que arribaven també des d'Itàlia. Era un cantant de la nova generació de la música italiana que va tenir el seu bon moment amb diverses cançons. Tu te'n recordes, Do You Remember, d'aquell cantant de nom curiós que es deia Eros Ramazzotti? Bé, doncs l'Eros Ramazzotti va tenir una sèrie de cançons també, ja dèiem, cap allà a meitats dels anys 80, molt, molt interessants. Jo, particularment, i amb el vostre permís, encadaré aquesta cançó. La cosa más bella, la cosa più bella, que ets tu, com no? Para que no me olvides, Hispavox, homenatge a la gran discogràfica, segona entrega. 50, 60, 70, 80 i fins als 90, en què la casa va quedar ja per la història musical del nostre país. Eros Ramazzotti.

¿A quién le importa la música de Fangoria? Primer Alaska i los Pegamoides, després Alaska i Dinarama, després Fangoria. Tot un símbol dels 80 també de la casa Xbox, dintre de la seva gran varietat musical. Des de música folclòrica, de música del país, de música internacional, solistes, conjunts, cantants, orquestres, tot era possible, tot era viable a la casa Xbox. Als anys 60 van apostar i amb fermesa per un conjunt molt jove format per estudiants a Barcelona. Estem parlant de Los Picnic. La solista, com ja hem explicat moltes vegades, era la francesa fincada estudiant al nostre país, Janet Dimek, que després als 70 triomfaria en solitari en grans cançons de gran èxit. Què us sembla si fem una pinzellada i recordem la bona època de Picnic amb la Janet Dimek, amb el Toti Soler, amb el Rafa Túria, gran home de ràdio, i els seus companys? Amb prou feines, ella tenia 16 anys, ells no arribaven a 18, però ens van deixar cançons boniques, algunes molt peculiars, com el Calla, de niña, no llores más, Amanecer, no digues nada, o aquesta preciosa cançó, que era una versió que es deia Tiny Sparrow, Negra Estrella.

calzons, demostra encats. No digues nada. Primer en Pink, després en solitari Janet Dimec, que abans també amb la negra estrella. I això es va acabant per avui. Cordials salutacions des del Para que no m'olvides. Tornem la setmana que ve amb la tercera i última entrega, tot i que quedarem curts, de la casa, homenatge a la casa discogràfica Hispavox. A veure si acabarem malament. Para que no m'olvides. Homenatge a la casa Hispavox, primera entrega. Avui segona, amb Baldo de los Ríos, Garelo, Adolfo, Cánovas, Rodrigo i Guzmán, José Luis Perales, Rafael, Oti Redding, Picnic, Daniela Romo, Los Pasos, Fiordaliso, Bebu Silvetti, Miriam Akiva, Joan Baez, Fangoria, Els Pescadors de l'Escala, Ero Ramazzotti. I la tercera, seguirem amb les produccions nacionals i internacionals del cisell discogràfic Hispavox, del carrer Torre la Una, o el Palau de la Gravació. Per allà va passar la flor i nata de la música del nostre país amb els seus 40 llargs anys d'història. També dintre de la casa hi havia autèntiques manetes en el món de la gravació i la producció. El nostre homenatge. Però també anem a acabar amb un tema instrumental que complementa la segona entrega de l'homenatge a Hispavox amb aquest Para que no m'olvides. Cordials salutacions, Joan Enric Vidal i tot l'equip de Canal 20 Ràdio i també de les diferents emissores que cada setmana són amb nosaltres. Des d'Itàlia va arribar el so espaguet instrumental de Carrara, Shine on Dance. Petons per elles, abraçades per ells. Tres dècades amb antena d'un clàssic de la música revival arreu de Catalunya, el Para que no m'olvides. Si t'ha agradat, recomana'ns i torna aquí a la sintonia la setmana que ve, a aquesta mateixa hora.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció, a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
3: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit. al 107.0.
6: Vols estar informat de les estrenes?
7: Saps quins són els mites del setè art?
6: Ho saps tot del món del cinema?
7: Quines són les millors pel·lícules de la història?

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts al món dels 35 mil·límetres, al món del setè art. Com bé deia la Raquel, doncs sí senyors, tornem a estar aquí al Silenci Acció amb Jordi Mauri, el qual compartir doncs moltes accions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que sempre destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu a un lot de regals de molts i molts premis, que més endavant tornareu a escoltar, Ja ho sabeu que els afortunats i afortunades ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous de 9 de matí a 2 de migdia. I recordeu que els vals caduquen al cap de 15 dies i són personal intransferible. S'han d'utilitzar amb el vostre DNI. Dit això, doncs ara ja sí, us hem donat temps perquè agafeu paper i bolígraf per apuntar-vos les vies de comunicació directes, les quals utilitzareu per posar-vos en contacte amb nosaltres. En qualsevol moment, les vies telemàtiques i per telèfon també en el marc del programa Cunit al dia, que podeu sintonitzar de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 de migdia. Ja ho sabeu, doncs, que tenim unes vies ben obertes i que són aquestes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim una web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i comprenos també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Búscanos, com sempre, ens trobareu tots els divendres a les 5 de la tarda i en reposició dissabtes a la 1 de migdia i també en el nostre podcast Ràdio a la Carta. www.radiocunit.cat, Silenci Acció, amb Jordi Mauri. Jordi, què tal estem? Molt bones.
3: Ràdio a la Carta.
1: Ahí està.
3: Ja que parlo de ràdio, ara comentaré una cosa que de ben segur que tu, Jaume, ja en tens coneixement.
1: Perquè, aviam.
3: Home, ets un home de ràdio.
1: Ui.
3: Home, sisplau, tu ets una bèstia de ràdio.
1: Bueno.
3: No, en primer lloc, doncs, Jaume, molt content d'estar una altra vegada aquí amb tots vosaltres, compartir aquests minuts, aquesta hora, pràcticament hora de cinema. Però el que volia dir-te, que tu segur que has sentit parlar d'una emissora de ràdio que es deia Radio Liberty.
1: Sí.
3: Que, sí?
1: Que estava a Pals.
3: I tant.
1: Bueno, a Pals estaven les antenes del centre emissor.
3: Sí, no, i sembla ser que també el que era la construcció de l'emissora també estava a Pals. Doncs sí, Radio Liberty, una emissora nord-americana, la més potent del món.
1: Sí.
3: La més potent del món.
1: Transoceànica.
3: Exacte. Que, vaja, es va inaugurar a l'època de la Guerra Freda, per part dels Estats Units, i va funcionar entre el 1959 i el 2001. A veure, els americans van pagar 7,6 milions de pessetes per un terreny, de pessetes,
1: Sí.
3: És a dir, per un terreny de, no sé, em sembla que eren 333.000 quilòmetres quadrats, etcètera. Què passa? Que aquesta emissora va tancar, és a dir, ara fa pràcticament 40 anys, o una mica més, no? 42, 43 anys, i què ha passat amb aquestes instal·lacions? Doncs que es fan botellones, saquejos... Bueno. Es van fer durant la pandèmia festes, de música i tota la pesca. I clar, l'Ajuntament de Pals està intentant recuperar tot aquest edifici per dedicar-hi, doncs, jo què sé, el que sigui.
1: Per usos públics, no?
3: Exacte. Perquè clar, la gent hi dorm, és un perill perquè algunes fases estan en runa.
1: Sí, sí.
3: Però bueno, m'ha agradat recordar aquest fet, Jaume, i sabia que tu sabries de què parlo, de Radio Liberty.
1: Sí.
3: Per tant, doncs clar, és una zona que diuen que les zones radiofòniques...
1: Perquè està al costat del mar.
3: Exacte, es propagaven pel mar i arribaven fins a Rússia.
1: Sí, senyor.
3: O sigui, els russos sabien el que estaven dient els...
1: Home, tu fixa't que les emissores més potents tenen antena molt a la vora del mar. O de l'aigua, com Ràdio Andorra, que està en la llac d'Angulastés.
3: Exacte.
1: O estava, vaja, encara estan als màstils.
3: Yeah.
1: I Ràdio Cunit on està? Al costat del mar.
3: Exacte. El que passa que no arribem a Rússia, crec.
1: No, però cada estiu ens agafen... Mira, l'última vegada a Finlàndia,
3: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que per FM, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, doncs Finlàndia és molt a prop de Rússia, eh? O sigui sí, sí. Que, sí, sí. Bé, dit això, Jaume, el que jo faria és començar ja el programa habitual. I com comencem sempre el programa? Doncs recordant quin és el sumari que tindrem per al programa d'avui. Et sembla, Jaume?
1: Molt bé, endavant.
2: Cinèfils, pareu molta atenció. Aquest és el sumari d'avui. Ells són els clàssics de la televisió.
3: Doncs sí, aquesta vegada tenim un clàssic nord-americà d'acció i de detectius que ens mostra els joves actors Pierce Brosnan i Stephanie Simbalist intentant destapar tots els tripijocs que es fan en el món de les finances, política o infidelitats matrimonials.
2: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
3: Aquesta vegada ens visita una de les pel·lícules western més famoses en el seu moment, l'any 1969, on podrem veure el duel interpretatiu de dos grans actors de Hollywood, Paul Newman i Robert Redford.
2: Oh, els grans mites del cinema!
3: Doncs sí, aquesta setmana ens visita un actor nord-americà que potser molts cinèfils i aficionats a les històries de còmics el recordaran quan va donar vida a tot un famós superheroi, Batman. Ell és Michael Keaton.
2: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
3: Sí, sempre faig un recordatori de quatre pel·lícules. Algunes són que s'estrenen aquesta setmana o algunes són que ja estan en cartellera als cinemes. Per tant, pareu molta atenció.
1: Déu-n'hi-do, eh? Doncs escolta'm, com sempre, un programa força cargadet. Exacte. I amb molta matèria, eh?
3: Això mateix. Doncs jo el que faria és començar a pensar ja en aquells famosos sospirs que omplen les zones radiofòniques, no, Jaume?
1: Ai!
3: Ai, ai, ai.
2: Ai, com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també? Sí.

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, doncs què tenim aquesta setmana?
2: Mira, Jaume, aquesta setmana ens visita una sèrie de televisió de ficció detectivesca. Ara, Jordi. Estatunidenca, emesa per primera vegada a la cadena NBC a partir de l'1 d'octubre del l'any 1982 fins al febrer del 1987. La sèrie al principi combinava els gèneres de comèdia romàntica, drama, procediments judicials, però al final va anar evolucionant cap a les intrigues de política internacional i espionatge. La sèrie està protagonitzada en els principals papers per a Stephanie Zimbalist i Pierce Brosnan. La història ens mostra a una investigadora privada, la qual en el seu moment va obrir una agència de detectius amb el seu propi nom, però va descobrir un problema, que els clients potencials es negaven a contractar una dona que pogués fer aquesta feina. Llavors, ella, per resoldre el problema, la dona, inventa un col·lega masculí fictici que anomena Remington Steele i contracta a un ex-lladre i estafador, el qual assumeix la identitat de Remington Steele, i aquí comença una lluita de poder entre tots dos sobre qui mana realment. Això sí, al final els dos mantenen una relació romàntica casual. Doncs sí, Jaume, aquest ha estat el clàssic de la tele d'aquesta setmana. Escoltem la sintonia dels crèdits dels capítols d'aquesta sèrie?
1: Som-hi!

És veritat o no? Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la televisió.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Bé, ho diem cada setmana. Pràcticament, després del darrer sorteig de la pel·lícula fantasma, ja en tenim una altra, de nova, preparada per l'equip del programa. I així vosaltres, amigues i amics del Silenci i Acció, torneu a tenir la possibilitat de participar en el concurs. Doncs bé, aquesta vegada ens visita tot un èxit del cinema d'acció. De fet, és un western de l'any 1969, dirigit per George Roy Hill i protagonitzat en els principals papers per Paul Newman, Robert Redford i Catherine Ross. Crec que aquestes primeres pistes ja us han donat una bona informació, no? Doncs mira, anem per la primera seqüència.
2: Què tal, Butch? Nada. Nada. Hola, Sundays.
3: ¿Estás haciendo algo, News? ¿Qué es?
2: Pensamos robar el Pacific Flyer, Butch. Son nuestros planes.
3: Interpretáis mal todo lo que os digo.
2: Claro que asaltaremos el Flyer, pero no lo haremos en el viaje de ida, sino en el de regreso. Sundays y yo hemos visto algunos bancos.
4: Nada de bancos.
2: ¿Qué?
4: El Flyer, Butch.
2: Por malos que sean los bancos, son mejor que los trenes. No se mueven, están quietos y sabes que el dinero está allí. Al irme os di las órdenes.
4: Pero hay otras nuevas.
2: Harvey, el que manda aquí soy yo.
4: Mandabas. Ahora soy yo. Esto no va contigo. Dile que no intervenga.
2: Bueno, hará lo que mejor le parezca. ¿Pero qué os pasa, muchachos? Cuando vine aquí no erais nadie, ni siquiera una banda. Yo os organicé.
4: ¿De veras?
2: Léeles un papel de esos, News.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferint entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. La obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Patatxam, patatxam, els grans mites del cinema. A veure, és el que diu l'intro, no? I el que dius tu també de vegades. Cada setmana obrim la fàbrica dels somnis i ens permet parlar d'un mite del cinema. Aquesta vegada ens visita un actor nord-americà nascut el 5 de setembre de l'any 1951 a Coraopolis, a l'estat de Pennsylvania, amb un gran registre interpretatiu, tot i que va assolir la fama per als seus personatges còmics, especialment en treballs del director Tim Burton, com la pel·lícula Beetlejuice o dues de la saga de Batman. Ell és Michael Keaton.
1: Ah.
2: Mític, no?
1: Sí, i tant.
2: A veure, també cal dir que gràcies a la seva facilitat pel doblatge va posar veu a personatges d'animació de la Pixar com els Cars o Toy Story. Doncs sí, aquest és el convidat d'avui, Michael Keaton, del qual molts cinèfils, seguidors de l'actor, pensen que per als seus cognoms és descendent del famós Buster Keaton, i no és cert, ja que el seu veritable nom és Michael John Douglas. Però es va veure obligat a canviar el nom artístic de no entrar en conflicte amb el seu actor homònim, Michael Douglas. Clar, si hagués posat Michael John Douglas, haguessin dit, ui, aquest és germà, no, aquest qui és, no? Així doncs, va triar Keaton en honor al famós actor del cinema mut, Buster Keaton. Doncs fem una cosa, Jaume, què tal si escoltem el tema principal d'un dels seus grans èxits, el personatge que interpreta a la pel·lícula Beetlejuice? Et sembla?
1: Molt bé.
2: Vinga.

0: Déu-n'hi-do,
1: eh? Una gran banda sonora, sí, sí senyor, i un gran èxit del nostre convidat d'aquest Michael Keaton. Bé, continuem. Doncs sí, els principis de Michael Keaton són el món de la televisió. I després de debutar en el món del CTR, arriba la seva consagració quan va realitzar un dels seus papers més recordats a la pel·lícula, tal com he dit abans i hem escoltat la banda sonora, Beetlejuice, de l'any 1988, on dona vida a un còmic fantasma bastant excèntric i repulsiu al costat de Gina Davis, Alec Baldwin i Winona Ryder, dirigida per Tim Burton, amb qui seguiria treballant en el futur. Això que dic ho demostra quan va canviar la seva imatge còmica interpretant el clàssic personatge dels còmics, Batman, a la pel·lícula de l'any 1989, juntament amb Jack Nicholson, com el seu gran enemic, el Joker, també amb Kim Basinger i Jack Palance, sota la direcció, una altra vegada, de Tim Burton, sent un dels films més taquillers de l'any i portant a Keaton a ser conegut en el món sencer. L'any 1992, el director Tim Burton el torna a triar perquè es posi novament a la pell del cavaller de la nit, Batman, aquesta vegada al costat de Michelle Pfeiffer com a Catwoman i Danny DeVito interpretant el paper del pingüí. L'any següent, el 1993, treballa en el film de Kenneth Branagh, Molt soroll per no res, fent el paper de dolent, amb un gran repartiment coral que va incloure a Kenneth Branagh, Emma Thompson, Denzel Washington o Keanu Reeves. L'any 1997 participa en el thriller de Quentin Tarantino, Jackie Brown, al costat d'un gran elenc amb Samuel L. Jackson, Robert Foster i Robert De Niro. Com pots veure, Jaume, aquest gran actor ha treballat al costat de grans estrelles de Hollywood i amb bons directors que han sabut exprimir el seu talent, però, com passa en aquesta secció, ja no disposem de massa temps, Jaume. Per acabar, voldria fer esment de Dumbo, la pel·lícula de l'any 2019. Sí, una pel·lícula d'aventures i fantasia basada en l'original de Disney del 1941, dirigida en aquest cas, una altra vegada, per Tim Burton, on actua juntament amb Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green i Alan Arkin, entre d'altres. Vinga, doncs, fem una cosa, Jaume, donem-li la benvinguda a Michael Keaton a la nostra galeria de mites del cinema, tot escoltant el tema principal d'un dels seus primers grans èxits, quan va donar vida al famós personatge de còmics, Batman.

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El lloro, el lloro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. És que és increïble, tu.
1: Sí, sí.
2: Hi ha clubs que no sé si hauran d'enxamplar el seu museu.
1: Sí, oi?
2: Perquè no sabran on posar els títols.
1: Ah, mira.
2: Les copes. Escolta, parlarem. Quan acabem ara la temporada, abans de l'època del... en aquest cas el ventilador, que ja no sonarà el silenci i acció, farem una recopilació.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, sí. I d'equips que pugen de categoria.
1: Ah.
2: I d'equips que, ai, que no se sap, d'aquells que baixen. Bé, jo sé que els nostres amics i amigues cinèfils permeten aquest incís que fem sempre, no?, perquè parlem d'esport, tot i que no parlem, però insinuem, no?, el tema de l'esport. Jo estic segur que ens permetran aquest gest. Però bueno, va, vinga, anem a parlar d'estrena, Jaume.
1: Molt bé.
2: A veure, atenció, aquesta setmana no tenim cap de sustito.
1: Ah.
2: Oi, que és curiós això, eh?
1: Mm.
2: Però mira, també, jo, si em permet, Jaume, jo diria, per exemple, si ara poguéssim obrir el micro i ens escoltés tot el món, preguntaríem: hi ha algú que és seguidor de la saga Star Wars? I sentiríem un clam immens. Sí, nosaltres! Doncs bé, tenim pel·lícula de Star Wars per aquesta setmana, Jaume.
1: Molt bé.
2: I senyor, és una pel·lícula, evidentment, ciència-ficció, acció. La pel·lícula es titula The Mandalorian and Grogu. Què és? Els seguidors de la saga i que tingueu accés a la plataforma Disney, esteu de sort. Ara podreu veure a la gran pantalla aquesta pel·lícula, que és la continuació de la sèrie, que es pot veure a Disney Televisió, de Mandalorian. Tota la màgia de Star Wars la trobem representada en dos personatges principals: el llegendari caça-recompenses Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu. Escoltem el tràiler, Jaume?
1: Molt bé, anem a sentir-lo.
2: Vinga.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
4: Ponerte en peligro. Revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
5: Buena suerte. La vas a necesitar.
4: ¿Qué? Cinturón.
3: Necesitamos a un profesional.
4: Agárrate.
3: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegernos?
4: ¿Estás bien? Yo iré detrás de ti. Vete. Ya.
6: Mandalorian, vas a sufrir. Y luego le tocará a él. Monstruos.
4: Los mayores protegen a los jóvenes. Luego los jóvenes. Protegen a los mayores. Es la hora.
6: ¿Tienes miedo? Deberías.
7: ¡Buen tiro,
1: pequeño! Este
4: es el camino.
1: Interessant proposta.
2: I tant. A veure, si sou seguidors d'aquesta saga, Star Wars, doncs ja ho sabeu, podreu veure el caça-recompenses Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu, aquesta pel·lícula que es titula The Mandalorian and Grogu.
1: Molt bé.
2: Vinga, tenim una altra, Apanyola. És una comèdia, drama, una comèdia romàntica, vida rural, etc. Es titula Cowgirl. Una dona grangera de 60 anys, en part, necessita que la seva vaca, Tona, quedi prenyada per poder mantenir la seva granja.
8: Molt bé.
2: Després de molts intents, demana ajut a un veí que té un semental que pot complir amb èxit la seva tasca com a mascle. Una curiosa i entranyable història rural, Jaume. Escoltem el tràiler de Cowgirl?
1: Som-hi.
9: No pots anar pel camí de dalt. La meua Tona necessita calma.
10: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
11: No és més que una vaca. I ja està.
9: Tona és la meua vaca. L'única que me quede així, que no. No està.
12: El net de Micaela ha arribat a viure a sa casa.
13: Quina vaca més bonica, no? És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
9: De rotllo sí que no tens, sí.
14: Que la inseminació no funciona.
9: No me digues que és tan cert.
14: Deja que la monte un toro.
9: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
14: Depèn.
9: Ai, Martín, fes el favor. Gràcies, el moro. Quan val que el teu bou prenyi la meva Tona?
15: 400 euros.
9: D'acord, però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
14: Si la Tona ja de por sí és especialeta, ara prenyada lo va ser més. Si s'estressa, ho de perdre la cria.
9: Que està 24 hores protegida.
15: Si estàs encima, tot irà bien.
9: Això no és garantia de res. M'ho diguen a mi.
15: Lo siento.
9: ¿El qué?
15: Todo lo que te va a pasar.
9: Está a punto de criar, no me puedes dejar sola.
14: Hoy es el último día que voy a venir.
9: ¡Que te está buscando la policía!
13: Ya lo sé, ya lo sé, en par.
15: Pero confía en mí.
9: ¿Cómo es que no vas a tornar mai?
15: No podía. Había pasado más a temps.
9: Mai, es más a temps.
1: Una altra interessant proposta, també, eh?
2: Sí, amb la vaca Tona, mira. Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, va, ara anem de cara a una comèdia francesa que està bé, es pot veure. Tenint en compte que jo de vegades sempre he pensat que el cinema francès quan fa comèdies són una miqueta nyonyes, no ho sé. No, bé, escolta, més el seu estil. Mm-hmm. Però està bé, aquesta pel·lícula. Es titula Assassinato en la tercera planta. És una comèdia, tal com he dit, crim, etc. Aquí tenim un matrimoni molt curiós. Un tal François escriu històries de crims a l'estil de l'Agatha Christie, per exemple. I la seva esposa és professora de la Sorbona, mundialment coneguda com a experta dels treballs del director Alfred Hitchcock. Entre els dos viuran un episodi estrany, amb un veí semblant al guió de la pel·lícula La ventana indiscreta, de l'aclamat director Alfred Hitchcock. És interessant. Escoltem el tràiler, Jaume.
1: Molt bé.
16: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor. No puede ser.
17: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
16: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
17: Casi 4 horas.
16: ¿Cómo? ¿En serio?
17: Lo pone aquí, no lo había visto.
18: Ser o no ser.
16: Vaya noche de mierda. No podemos impedir que la gente discuta.
17: No era una simple discusión. ¿Deberíamos llamar a la policía?
16: Sí, y al FBI. La última vez nos pasamos 8 horas atrapados en un tren porque pensabas que había una bomba.
17: Estoy segura de que ha pasado algo grave. Creo que ha matado a su mujer.
19: Este edificio se parece al de la ventana indiscreta.
17: Hay que sacar la verdad a la luz. Tengo una misión para ti.
19: Tengo la impresión de que me espías por la ventana.
17: No, para nada. ¿Qué es eso?
16: Son unas gafas con cámara integrada.
17: Son ridículas.
16: ¿Cuál sería el móvil?
17: No tengo ni idea.
18: Yo creo suspense. El suspense es lo que genera emoción.
16: Es lo más emocionante que he hecho en mi vida.
18: Sin emoción, no hay suspense.
17: Tienes que encontrar el arma del crimen. Un gato.
16: Aquí está, tengo un gato. Es este gato, ¿no?
17: No, eso no es.
16: ¡Se parece a un gato!
17: ¡Eso no es un gato!
1: Al seguir.
2: Entonces, ¿qué és, un tigre?
1: Ai, a saber, a saber.
2: No, no s'ha de xafardejar els veïns, eh? Mm. Ai, senyor. Vinga, va, acabem amb una pel·lícula italiana, Jaume, basada en fets reals i ambientada a la Segona Guerra Mundial. La pel·lícula es titula Les catadores de Hitler. Som a la tardor de l'any 1943. Una jove que viu en una vila a prop del quarter general de Hitler, conegut com el Cau del Llop, és reclutada, junt amb altres noies, atenció, per tal de tastar el menjar que ha de servir d'àpat del dictador. És a dir, ell tenia molta por que l'enverinessin. Doncs primer feia menjar la gent, i aquestes noies són reclutades per fer això. Mm. Aquesta tenia... Hitler tenia l'obsessió que el podien enverinar, per tant, aquestes dones eren la garantia de que podia menjar tranquil. Mm-hmm. Bé, interessant. Escoltem el tràiler, Jaume, Les catadores de Hitler.
1: Molt bé.
8: Adelante. Vayan tomando asiento.
20: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
21: ¿Envenenada?
20: Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero... uno nunca puede estar seguro del todo. Ahí es donde entran ustedes.
22: ¡Eh! ¡No haga eso! ¡No puede vomitar!
20: Considérense muy afortunadas. Todas van a degustar manjares exquisitos.
21: ¿Siempre está enfadada? Siempre dice que Sabine es una fanática. ¿Del Führer?
23: Quieren ser bastante precavidos. Cada año ella y su hermana le envían una almohada bordada con águilas por su cumpleaños. ¿Aún piensas en Gregor? Claro. ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
24: Querría sacarte de este lugar, pero no puedo.
20: Espero que sea de su agrado.
23: ¿Seguro que no está envenenada?
20: Tanto como que ganaremos la guerra.
1: Molt bé, Jordi, ho tenim que de seguir, és el temps de sobre ja, eh?
2: Sí, queda poquet ja. Bé, és igual, no passa res, cap problema. Tornem la setmana vinent, Jaume.
1: Clar que sí, home, amb més cinema, amb més seccions, continguts, el que faci falta, eh?
2: El que faci falta. Sobretot, cuida't, fes bondat, eh? Mm. I volem que estiguis... bueno, ja ho sabem que estaràs. Que estiguis aquí la propera setmana per fer el programa de Silenci Acció.
1: Molt bé, i els nostres oients igual, que no facin campana, eh?
2: Ah, això mateix. Vinga, una abraçada, cuideu-vos força i ja ho sabeu, fins la setmana que ve. Sayonara. Baby.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Hola, què tal, nois i noies? Efectivament, això és Hit Parade. Què tal, com estem? Una setmana més ens retrobem en el món de la música, ben feta, no com la darrera producció de la FIFA, tot i que hi ha la Lisa, que me l'aprecio molt, però, mare de Déu, són bòdrios alguns temes d'actualitat. Digueu-me antiquat, si voleu.
1: Cases! Antiquat!
0: Bé, molt bé, saludem a tots aquells i aquelles que ara mateix això m'esteu escoltant, per exemple, en línia, és a dir, online, o a bé a través d'una altaveu Alexa o una altra marca. Alexa, posa'm el Hit Parade, si us plau, amb un didalet. I també saludem els que m'escolteu i les que m'escolteu a través del podcast de Spotify, iVoox, Apple Podcast o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és, com no, a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a Girona Capital, al Gironès, a la Selva, però no la de Tarfan, sinó la de Girona. També saludem a Manlleu, Vic, a l'Osona, a la gent del Baix Llobregat, als companys i companyes del Vallès, Maresme, Barcelona, el Barcelonès i l'àrea metropolitana, el Bages, l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també, com no, el Baix Penedès, a la província de Tarragona, a la Costa Daurada, a Cuny. Quedeu tots i totes saludats i ara, com és habitual, arriba en Caco Martínez amb un tema d'aquells que us farà recordar una època molt especial. Oi, Caco?
2: Hola, amics, ja estic de tornada a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Quan parlem de Bobbio, parlem del productor clau del so High Energy, beats mecànics, melodies enganxoses, sintetitzadors molt marcats i basses electròniques contundents. Un estil molt associat a clubs i discoteques de principis dels 80. Un dels seus projectes, Passion, del grup femení The Flirts, és un clàssic del so synth-pop i high energy dels anys 80, centrat en el desig, l'atracció intensa i l'energia emocional d'una relació apassionada. Som-hi!

gran Cribi, també posaven a la discoteca que aquesta música de Patrick Cowley, que és el productor de Sylvester, el de Do You Wanna Funk o You Make Me Feel Mighty Real. Ara mateix en solitari a Megatron Man, una cançó que vam posar fa uns dies, però que ens ha demanat a Instagram Jordi Casa G, que és el meu Instagram, un noi o una noia que es diu Brooke. Ara una mica de Giorgio Moroder, Donna Summer, I Feel Love.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

I, ostres, els temps d'avui dia són una mica d'aquesta manera xungs, no? Xunguills. Però els 80s i 90s eren lo més. Home, i els anys 70 també, que amb un bon sou et podies comprar un cotxe. Era increïble, quina gran època. Era una època a la qual també sonava aquesta cançó que es deia Popcorn i que aquí varen traduir com palomites de maíz, és a dir, crispetes, no? Es deien hot butter, mantega calenta, popcorn, anys 70, i seguim els anys 70. Gran època per recuperar aquest Fight of Beethoven's.

0: posava aquesta música, els Guateques, amb un tocadiscs, també recordo que sonava per la ràdio música com la que acaba de sonar i aquesta que ens arribava des de San Francisco a Michael Zager i la seva banda, Michael Zager Band, Let's All Chant. I ara mateix tenim preparat aquí directament a un noi que és també, al igual que en Caco Martínez, doncs una persona que entén molt de música i molt de ràdio i cada setmana ens diu la seva i ens diu la seva i ens porta un dels seus discs. No voldreu pas que els compri tots jo, no? També l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, com estem? En moment de centrar el focus en un moment de la història de la música, en aquest cas dels anys 80. Posem ara la màquina del temps en marxa i anem a l'11 de setembre del 1985. Aquella diada va sortir al mercat un tema de Falco, un músic que, malauradament, ja ens va deixar fa molts anys després de patir un accident automobilístic. En aquest cas es tracta d'una lletra rapejada en alemany que parla de Viena, la ciutat natal de Falco, i parla, doncs, del desenvolupament de la ciutat i del seu estil de vida. Es fa referència també a l'entorn cada vegada més internacional d'aquesta ciutat i al telèfon com a mitjà de comunicació ràpid en aquells moments. Aquesta cançó s'acompanya d'un motiu molt vistós de flauta i també d'una guitarra amb algun toc de blues. I també s'utilitzen alguns samples que donen suport a la qüestió que us explicàvem del telèfon. És un dels temes més sonats de Falco que es diu Vienna Calling.

per mi que aquesta cançó està feta pel mateix productor de The Barge, The Rhythm of the Night, eh? Té un caire molt similar. Anys 80, Steve Arrington, Feel So Real. Sentint molt real, però també Feel So Real. Em sap greu, no?

Fantàstic veure en directe a Kid Creel, però especialment jo em vaig fixar molt amb les coconuts, amb els de les coconuts, m'entreu, no? Annie, I'm not your daddy. Annie, no sóc ton pare, o sigui que fes-t'ho mirar. Per un advocat, òbviament. Senyores i senyors, ja fa anys, devia ser el 1997, amb en Jordi Cubino, és a dir, David Lyme, creador de No hagas el indio, hace el Cherokee, Charlie Cook, productor de Bisbal i actualment artífex de l'Eufòria de TV3, varen fer el remix d'aquesta cançó d'una noia i dos nois del Canadà que van ser molt famosos arreu del món amb dos cançons. Una es deia Broken Bones i l'altra You're a Superstar, ets una superestrella. Love Inc. amb el remix de Jordi Casas, un servidor, i Jordi Cubino.

0: It's a new dawn.
1: It's a new day.
0: It's a new life.
1: It's a new call. In this afternoon is...
2: Oh, yeah.
1: El gran Toni. Toni, com estàs?
3: Hola, molt bé.
1: Toni, per fi, Toni, benvingut a Costa Fleming una altra vegada.
3: Hola.
1: Hombre. Bueno, muchas preguntas tenim que fer-te, Toni. Primer de tot, com et trobes, com estàs? I...
3: Pues mira, ara em trobo bastant bé, però ho he passat fatal, tu.
2: Vaya.
3: M'ha passat de tot, mare meva. Jo em pensava que em moria.
2: Ostres, tant?
3: Sí, estava fatal.
1: Bueno, però estàs bé, que t'escoltem perfectament, que això és l'important.
2: Sí.
1: Em van dir que et vas anar a viure a 1.300 quilòmetres d'aquí, pot ser?
3: Sí, a Priego de Córdoba.
2: A Priego de Córdoba, el Ligón de Córdoba, és veritat. I què tal? Però has tornat aquí conit per això?
3: Sí, perquè allà estava fatal, tu, fotia una calollera horrorós, no aguantava.
1: No, perquè és veritat, el Toni és un home caloroso. No? I...
3: No, però és que allò és horrorós, la que ella no
2: suportava. I un sex symbol. A més, em va passar la targeta, havia perdut el telèfon del Toni, me'l vaig trobar a la dirigència, que es menja molt bé, per cert, i em va donar la targeta que posa Toni Estilista, el dandí de la pista. Us en recordeu, aquella cunya que sempre posàvem en el programa, eh?
1: Sí, gràcies.
2: A les targetes, doncs hem pogut recuperar el seu telèfon, eh?
1: Bueno, Toni, què més ens vols explicar? Com estàs ara?
2: Té molts ligues aquí, conit o no?
1: El teu dia a dia...
3: Pues mira, estic aquí en un pis de lloguer i mira, estic aquí bé, molt bé, vull dir que estic bé.
2: Va mirar.
1: Perfecte. Toni,
3: sí.
1: No, ara m'està preguntant, encara tens aquell Clio, Renault Clio?
3: Sí, encara està.
1: Encara el tens. No, és sí. Que te'n recordes, Jaume, el Renault Clio que
2: tenia? Sí, sí, tant, i tant, eh?
1: Un clàssic del Toni. I del tema de la perruqueria, ho has deixat ja aparcat o encara et dediques?
3: Perruqueria res, perquè jo estic que no hi veig, tu. No,
2: vaja, o sigui, no, tampoc no. Avions tampoc hi ha.
3: No, jo és que no hi guipo, tu, tinc la vista fatal. Perruqueria ja res.
2: Vaja.
1: I m'han dit també que t'has apuntat al gimnàs a fer piscina.
3: No, em havia apuntat, però ara no. Ara no estic apuntant, no.
1: No t'has apuntat?
3: No.
1: Es que no lo dices seguro, ¿eh? No sé si duda o no.
2: Sí.
3: No, que no estic apuntat en cap gimnàs.
1: A cap segur?
2: Però piscina sí. Piscina sí.
3: Faig exercici a casa i ja està, vull dir.
1: Mm-hmm. I camines molt pel passeig marítim, m'han dit.
3: Sí, això sí.
1: Que fas més o menys uns 22 quilòmetres al dia.
3: Hola.
2: Déu-n'hi-do, eh? Que vas de Calafell a Cubelles i tornes.
3: Que va, tant no.
2: No?
1: És com una etapa del camí, no? Uns 22 quilòmetres, ja
2: sí.
1: Bueno.
3: No, tant no.
1: Vale, també m'han dit que saps alguns acudits nous, Toni.
3: Alguns acudits nous.
2: Que ens expliques a la dirigència, els acudits.
3: Ai, pues ara no em ve... Bueno, sí, jo li deia, diu, mil vueltas darás y a la diligencia volverás.
2: Toma ya!
3: Això li deia amb el Renato.
1: Sí. Ah, el Renato és... és que ara m'ha sonat com tan agones de Jaume, aquell dueto que havia fa molts anys, que tu em veia el pinxapat molt, que era el Donato i Stefano.
2: Sí.
1: Te'n recordes?
2: Ara se'n trobem.
1: I,
3: escolta, tu,
1: Toni,
3: que ets l'Israel, tu?
1: Jo sóc l'Israel i aquí també està el Jaume Sens, estem els dos.
3: Ah, però és que noto una veu diferent.
1: La meva o la del Jaume?
3: La teva.
2: Perquè fa des que no l'escoltes.
1: Més gran, no?
3: Segurament, clar. Els anys no perdonen.
1: No perdonen. I, Toni, també em pregunten si estàs en parella o no.
3: No, estic sol.
1: Estàs sol?
3: I no vull cap parella. No vull cap parella perquè m'han deixat mig arruïnat ja les parelles.
1: Bueno.
2: Atenció, ara tenim trucada telefònica. Maria José, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Maria José, com es trobes?
4: Bueno, una pena.
2: Por fin, por fin. Quant de temps, Maria José, que ara ja tornem a fer Costa Fleming. Ara l'únic que el fem és telefònic, eh? De moment.
4: Ah, bueno, vale, vale. Pues a veure si un dia puc venir.
2: Bueno, és que està telefònic.
1: No, clar.
2: De moment no podem.
1: No, però ja, home, tu entens que la gent té ganes de,
2: sí, sí, sí,
1: d'estar aquí en directe.
2: Mica en mica, a veure si mica en mica anem desconfinant.
1: I de veure't també, Jaume, segurament, de veure't.
2: Sí, sí, sí. De veure't en ve alta o en ve baixa?
1: De veure't en ve,
2: ah, vale, vale, vale.
1: En ve baixa. Què anava a dir? Maria José. Maria José. Com recordem aquelles cançons tan boniques que feies...
4: Ah, gràcies.
1: Aquí en directe, sí. Aquelles versions fantàstiques.
2: I tant.
1: De grans temes.
2: Allà sí, dintre de 15 dies, perquè la setmana que ve és festiu, però dintre de 15 dies, si et truquem, ens podries fer una cançó o no?
4: Bueno, a veure, quina us agradaria si jo puc preparar-me-la? Depèn també per la meva veu quina puc fer, però si la puc fer...
2: És un norma.
1: Per què no li proposes la cançó que hem escoltat abans de Christopher, que és Aline?
2: Anem a buscar-la, espera.
4: Quina?
1: Aline.
4: Quina,
1: Aline.
4: Quina?
1: Aline.
4: Aline?
1: Aline.
4: Aline?
2: Ara te la posem, a veure si la coneixes. A veure si la coneixes, aquesta cançó. És francesa, eh? A veure.
5: J'avais dessiné sur le sable.
1: El Toi segur que la coneix.
5: Son doux visage. Qui me souriait.
2: Després vull posar una trada francesa.
5: Puis il a...
4: em sona una mica.
5: Sur cette plage.
4: Ah, ja sé quina és. És aquella de plogue.
1: Ah, sí.
4: Plogue.
1: No, crie, crie, no? Crie. No? A ver.
2: Oh, yeah.
5: Et j'ai crié.
4: Crié. Ah, vale. Pues ya me la prepararé.
1: Sí? Perfecte. Olé! Doncs, Maria José, ens faria moltíssima il·lusió que ens cantessis aquesta cançó amb la teva veu.
4: Bueno, ja, ja me la prepararé. Aline,
1: has dit? Aline, sí, Aline.
2: Sí.
4: Aline o Aline?
2: Aline, Aline.
1: Aline. Aline.
2: S'escriu Aline.
4: Aline, Aline. Vale.
2: De
4: Cristo vale,
2: Fé.
4: Vale, vale.
1: Però es canta Aline, eh?
2: No, sí, sí.
1: No cantis Aline, eh?
2: Ni línia, tampoc. No, Déu-n'hi-do, eh? Ara t'hem agafat bé? Estàs treballant? Estàs ocupada ara o no?
4: No, ara estic a casa. Ara m'has agafat bé.
2: Ah, bueno, menys mal, eh?
1: No, és que hem de saber, Jaume,
2: clar, aquestes hores...
1: les crítiques hores de la gent.
2: Sí, sí, perquè ara, clar, portem molts anys, portem dos anys sense fer programa i ara ens hem de reciclar una miqueta amb els horaris de la gent.
4: Quina, com us trobo a faltar, eh? Perquè ens ho passam tan bé.
2: I tant, eh?
1: Bueno, però hem de parlar ja en futur, no en passat.
2: Clar.
1: Perquè ens ho, ens ho passarem molt bé, segurament.
2: Sí, sí. Amb cançons com aquesta... Oh, mira, ara vull posar jo una de cançó francesa. A veure què us sembla aquesta cançó, eh? Però és francesa, eh, Israel? Potser t'agrada. Veuràs, eh?

0: Pues mira, Jaume, que jo hagués apostat que ens posaries una altra.
1: Sí?
0: Sí, la de Jetem.
1: Ah, Jetem no. No, jo diria que aquesta no és tan coneguda. La lletra és molt bona, eh? I romàntica. Ui. Déu-n'hi-do, eh? Home, ens agrada també la música francesa aquí, eh?
0: Sí, molt, molt. Bueno, Maria José, coneixes el Toni?
2: El Toni? Quin Toni?
0: El Toni de Cunit.
2: Per què?
0: No, perquè el tenim al telèfon.
3: Hola, Maria José, què tal?
2: Ah, bé, eh? I tu?
3: Bé, bé, jo molt bé ara.
0: Sí?
2: Sí.
0: El coneixes?
3: Home, esclar que em coneix, sí. Com no m'ha de conèixer?
0: Ah, no ho sé, no ho
1: sé. Aquí no sabem...
2: Sí que el conec, sí.
0: Ah, vale, vale. No, no, perquè el teníem per telèfon i dic, mira, abans de dir-li adeu. Bueno, pues, Toni, que ens alegrem moltíssim que estiguis bé, que tornis a estar aquí a Cunit, cuida't molt i seguim parlant vale, aquí a Costa Fleming. Una forta abraçada,
3: moltes
0: Toni.
3: Gràcies, guapos.
0: Adéu-siau.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
0: Bueno, bueno, Maria José.
2: Sí.
0: Com et presenta la Setmana Santa?
2: Pues bé, a veure, ara d'ellos tinc que... estic estudiant i això, a veure si d'ellos sí.
0: Ah, doncs digue'm, explica'ns, què estàs estudiant?
2: Ara, bueno, estic fent Competic 3 i d'ellos sí, Anglès 3.
0: Ah, molt bé, molt bé. Ho fas online, presencial?
2: Bueno, el faig presencial.
0: Molt bé. On ho fas?
2: Presencial.
0: No, però dic que aquí, a Cunit o fora?
2: No, a Vilanova ho
0: faig. A Vilanova, molt bé, molt bé.
2: Però és que passa que treballava, i quan sí. treballava em vaig apuntar a Vilanova, i llavors sí. ara vaig a Vilanova, mm-hmm. perquè em vaig apuntar allà, perquè com que treballava, després ja vaig... van tancar i això, i bueno, ja...
0: Clar, t'anava bé, t'anava...
2: Tinc allà, ja conec allà les companyes, i ara, clar, no ho deixaré.
0: Clar, no, i a part que està aquí a prop, no? En un moment arribes. Què sí, vas, què vas, amb tren?
2: Sí, amb tren.
0: Amb tren, sí. Doncs ja està, molt bé, molt bé. Perfecte. Maria José, doncs tens deures.
2: Sí, deures a l'INE.
0: A l'INE, aquesta cançó de l'INE. Que si la veus molt complicada, Maria José, et donem permís perquè busquis una altra cançó, eh?
2: No, a veure, la qüestió és que quedi bé, no? La qüestió és que quedi, vull dir, que quedi la veu més o menys bé, perquè, vull dir, si té cas una malament, doncs me'n busco una altra, però jo penso que, sí. que pot sonar bé.
0: Doncs perfecte. A més, la cançó aquesta m'encanta a mi, i Jaume Sens també, perquè és un... Jaume Sens és un dels més romàntics i seguidors de la música francesa.
2: Ah, molt bé, perfecte.
1: I de francès. Bueno, l'idioma... Bueno, en fi...
0: No, Jaume Sens és cert, eh? Ha estat moltes temporades a França.
2: Ui. Ha estat moltes temporades a França?
0: Ha menjat molt de foie.
1: Ui, a Orleans.
0: Molt de foie i molt de formatge.
1: Roquefort.
0: No?
1: Yes. No. Bueno, oui.
0: Oui, eh? Maria José.
2: Sí.
0: Que ens alegrem moltíssim d'escoltar-te i que sí, que en breu podrem estar aquí tots junts. Fem tertúlia.
2: Ah, molt bé, perfecte.
0: En què anava a preguntar? Sortiràs a passejar o ja et quedes a casa?
2: No, ara estic a casa. Passejar encara no. Tinc coses que fer. Tinc que estudiar anglès perquè tinc examen d'anglès el dia 2 de maig.
0: 2 de maig? Doncs ja queda poquet, eh? Perquè tenim la Setmana Santa pel mig.
2: Me'l tindré que preparar.
0: Molt bé. 2 de maig és...
1: El dia després del dia 1.
0: Sí, correcte, no, el dia 1 que és festiu.
1: Sí. El dia 2, bon diumenge, el dia 2 és dilluns.
0: És que estava fent un càlcul ara mental del calendari i és diumenge. Tens l'examen diumenge, Maria José?
2: No, deu ser dilluns.
0: Llavors és dia 3.
2: El 2 de maig.
0: Sí, no, però segons Jaume Sens, 2 de maig és en diumenge.
1: No, és dilluns.
0: És dilluns.
1: Dia 2 és dilluns.
0: Maria José, no fallis cap.
1: Mira, el dia 1, el dia 1 de maig, és el dia del treballador, és el dia de la mare, és el dia de la Fira d'Abril i no sé què més, també, d'aquí de Cunit, eh? 3 en 1, eh?
0: Sí. Doncs no ens facis cas, que el dia 2 és dilluns. És sí, dilluns.
2: Jo estava pensant de que serà dilluns, els dies, estan comptant el dia 1, estava pensant. Sí, sí, és, el dilluns és el diumenge és dia
0: 1. És dia 1. Hem agafat un calendari antic, Maria José. No ens facis cas. Doncs que vagi molt bé l'estudi, que vagi tot molt bé, cuida't molt i un fort petó, Maria José.
2: Vale. Pues ya de ellos ya em trucareu.
0: Et truquem.
1: Bravo!
0: Gràcies.
1: Adéu-siau!
0: Adéu-siau.
1: I escoltant aquesta temazo musical, tenim el productor del tema a l'altra banda del fil telefònic. Adivina qui és, eh? Només dir-te de que els protagonistes d'aquest tema, que també va ser un videoclub molt, amb molt de ressò a la nostra comarca, estava interpretat per Ana Ortega i Juan Coma. Adivina qui és el productor, qui està darrere d'aquest tema musical?
0: X.M.
1: Sí, senyor.
0: Xavi Marcídez.
1: Hombre, què tal, Xavi? Xavi!
4: M'he sentit com si fes pagaments amb B, eh?
0: Xavi, com estàs? Com estàs?
4: Molt bé, i és més, la sorpresa us l'emportareu ara vosaltres perquè estic molt ben acompanyat d'una persona que coneixeu.
1: Ai.
4: I la qual us passo ara mateix a veure si sabeu qui és.
1: Potser que sigui il·localitzable perquè canvi molt de telèfons i sigui impossible de trobar-lo?
4: No, per sort no és la persona a la que crec que està referint-te.
1: No. Aquesta.
4: És una dona. No.
1: L'Anna?
4: És una dona.
0: Anna?
4: És una dona.
0: Anna?
4: No.
0: No és Anna.
4: No.
1: Lourdes?
4: A veure.
5: Hola.
1: ¡Hombre! ¡Lourdes Meroño!
0: Lourdes, com estàs?
5: Hola, què tal?
1: La Lourdes Meroño, que va ser la directora de l'Ale Banyeres, que ens deixa... que Costa Flamín sortia també per allà. Sí, sí.
0: Com Lourdes, estàs? Què tal estàs?
5: Hola, què tal?
0: Molt bé.
1: Quant de temps?
0: Aquí estem, amb el Costa Flamín, tornant a iniciar la nova temporada.
1: On esteu ara?
5: Bé. Tinc un problema d'oïda.
1: Sí? A veure, ara? Ara se'ns veu o no?
0: Sí, Lourdes?
5: Hola.
0: No
1: és la cobertura, que potser falla.
0: On esteu, Lourdes?
5: Estem de compres a l'IKEA.
1: A l'IKEA d'on?
5: Bueno, a l'IKEA d'Hospitalet, perquè hem estat a l'alimentària tot el dia.
0: Ah, val, de la fira de l'alimentària.
1: Ah, carai, tu.
0: I llavors aprofites. Important.
1: Se m'ha passat acreditació. Se m'ha passat una acreditació.
0: Important.
1: Sí.
0: Ja us heu pres el cafè gratuït d'IKEA?
5: El què?
0: El cafè gratuït, si ja us l'heu begut.
6: Que s'escoltem una mica malament, que estem aquí com en un
0: búnquer. Ah, val, anava a dir, Xavi, si ja heu pres el cafè gratuït.
6: No, és que, saps què? Hem estat tanta estona a la fira que ens han donat tantes coses que ara mateix no volem menjar fins d'aquí d'uns quants dies.
5: Sí, més o menys.
0: Ah, molt bé. I què anava a dir? Si no vols dir la marca, no la diguis, però heu anat amb un cotxe gran? Cap tot? Perquè la gent s'anima molt a comprar caixes i després no acaben al cotxe.
6: No, i potser hem pecat, perquè hem vist gent molt preparada,
0: sí.
6: I nosaltres doncs, hem anat, venim amb dues, tres bosses, i hi ha gent que ha portat carros del Mercadona sencer.
0: Ah, per sí. Això, no, important anar amb un cotxe amb una vaca, no?, amb una vaca.
1: Mm.
5: Portem un Volkswagen Polo.
0: Bueno, petitó, no, bueno, es pot anar carregant amb els seients de darrere, no?, abatibles,
5: sí.
0: I aneu carregant. Què heu comprat?
6: Què hem comprat? És que estem a mitja.
5: No.
6: De moment tenim un coixí.
0: Un coixí. I el típic, no? Que tothom va i també compra veles.
6: De moment no hi han caigut amb les espelmes, però la Lourdes està a punt de caure amb una altra cosa que també hi cau molta gent, que són les plantes.
1: I una cosa. I no heu dinat, no? Les mandonguilles. Eren mandonguilles el que hi ha aquí?
0: Amb la bandera. Amb la bandera sueca.
1: Sí.
6: No podem escoltar més per anar a menjar.
0: Han menjat molt, Jaume. Venen de la fira d'alimentària.
1: Quina enveja, jo l'any que ve m'he d'apuntar.
0: Ah, bueno, i fer una crònica molt ràpida, com estava la fira d'alimentària aquest any.
5: Molt xula.
6: Massa menjar.
1: Sí? A mi m'havien dit, jo coneixia gent que anava a la fira d'alimentària amb maletes, perquè segur que també els hi donaven menjar, eh?
6: és el que et deia, que som poc previsors. La gent ha anat, literalment, com estàs dient, amb maletes, amb carros de la compra, i carregat. No sabia si estaven a la Fira de Barcelona o a l'aeroport del Prat.
0: I més o menys de gent, com ho has vist això, de ple?
7: Déu-n'hi-do, hi havia molta gent. Jo era el primer any que he vingut,
0: sí.
7: I sí que m'han explicat als expositors, hem estat parlant amb Café Novell, que els hem entrevistat, i ens explicaven que, clar, feia des del 2018 que no la feien, i que la veritat és que els hi sortia a compte. El que passa és que n'hi ha alguns expositors que eren tremendos, enormes, preciosos, com podria ser el de Novell, Gallina Blanca, Neto, Tarradellas, Colacao, molt currat també.
0: Sí.
6: El que penses tu primer és quanta pasta hi ha invertida en aquest stand.
0: Però a l'estand de Gallo?
6: Del que sigui. O sigui,
1: o ja Tarradellas, de les patates.
0: No, de quanta pasta?
1: No? Clar, pasta. Pastes Gallo?
0: Gardes Gallo, pasta? Sí. Quanta pasta. Una fira que va començar aquest dilluns dia 4.
1: On es fa? I a la Farga Hospital o a Montjuïc 2?
0: Avui ha acabat, Jaume. Vaja. Del 4 al 7, correcte?
6: Exacte. Avui l'hem tancat, ens han fet fora ja.
0: L'has tancat tu, l'has tancat? L'heu tancat vosaltres?
6: Estava arrasant la gent. Però hi ha gent que no té control i que si vas a una fira d'alimentació no has d'emportar-te tot el menjar que vegis, saps?
7: Bueno, i ho feien.
6: I ho feien. O sigui, treien coses que no s'havien d'emportar, però és que també decoració. O sigui, gent emportant-se plantes de decoració dels estants, no cal.
0: És que això és un clàssic, de, per exemple, quan hi ha aquestes celebracions de, no, de casaments, que la gent també s'emporta als centres de taula.
7: No, però això ja va inclòs, És a dir, t'ho dic per experiència pròpia, és urmant que comportin, si no el regales.
0: Bueno, no, això és veritat. Però clar, la gent llavors, no, ha anat també a la fira i s'han portat tot. Bueno, doncs res, us deixem que seguiu comprant en aquest gran, no, centre de mobles, que te'ls pots endur el mateix dia, però que després, no, has d'estar uns dies fent el muntatge.
1: Les instruccions,
0: Manual d'instruccions, correcte. Doncs que es fa molta il·lusió saludar-vos.
1: I tant.
0: El Xavi Martínez.
1: A veure si ens veiem en persona.
0: Lourdes Medroño.
1: Sí. Doncs, una quedada.
0: Una forta abraçada. Un petó.
1: Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu-siau. Tenia aquella sorpresa, Lourdes Medroño,
0: Fantàstica trucada, doncs, Jaume Sens, amb el Xavi Martínez, amb la Lourdes. Aquesta cançó, Sunny, Que bonica, això també transmet estiu. Com, per exemple, la cançó de... què anava a dir ara? La cançó d'aquest estil... ara no em surt, Jaume.
1: Bueno, hi ha la cançó de la primavera, si vols te la poso.
0: Quina és?
1: Sí, home, la Bandini, home. No saps quina és, no, la cançó aquesta que et vull ensenyar?
0: A veure.
1: Va, segur que l'has escoltada, Home, és aquesta.
0: Sí.
1: Aquesta tenia que anar a Eurovisió.
0: Sí, certa, correcte.
1: I al final no, I és més famosa aquesta que no pas l'acabar a Eurovisió.
0: Correcte.
1: Doncs estem intentant localitzar més col·laboradors de Costa Fleming, però de moment ja sembla que no,
0: doncs,
1: no és possible,
0: A part, també, Jaume, el temps ens, ens va ja pràcticament arriben a les 7 de la tarda, moment que posarem el punt i final a aquesta edició del Costa Fleming. Hi ha una cançó molt bonica, Jaume, de Ricardo Arjona.
1: Sí.
0: Te conozco.
1: Aviam si la trobem.
0: A veure si et sona. Jo crec que l'has escoltat a... en més d'una ocasió.
1: Com el Ricardo Arjona, quina cançó?
0: Te conozco.
1: Te conozco?
0: Te conozco.
1: Bueno, pues vamos a conocerlo, a ver si és aquesta cançó o no, la que anem a escoltar ara mateix, Doncs amb aquest tema ja acomiadem el programa, ja.
0: Sí?
1: Sí, perquè ja s'ha acabat, això, ja.
0: Ja s'ha acabat. Bé, doncs, hem tingut un repàs telefònic. Hem conversat amb el David Orishi. Amb el seu últim disc, a veure si recordo bé de memòria, Després hem parlat amb la...
1: Sonsoles?
0: Amb la Sonsoles.
1: La Maria Román.
0: Hem enllaçat amb la Maria Román. De Maria Román hem enllaçat amb el Jordi Besteiro, de Jordi Besteiro, hem enllaçat amb el Toni.
1: Sí.
0: I amb la Maria José. Amb el Xavi Martínez i la Lourdes Medroño.
1: Medroño.
0: Medroño.
8: Sé de aquella cirurgia.
0: Perdó, perdó. A la part tècnica ha estat Jaume Sens. Anava a dir que abans estava pensant i sí, ha hagut un comentari que ho han dit. La ràdio ha fet 15 anys.
1: Sí.
0: Val? Però tu, Jaume Sens, sí, t'has tret 15 anys.
1: I tens de sobre?
0: Sí.
1: Per què?
0: No, perquè la gent diu que et veu més jove ara que fa, 15, fa 15 anys. Sí.
1: I qui ho diu, això? La gent en general?
0: L'audiència.
1: L'audiència?
0: L'audiència. Ostres. És més, no portaves...
1: Saps que això és ràdio, no televisió?
0: No, però no portaves barba abans. Fa 15 anys no, no,
1: no
0: portaves barba.
1: No, no, no.
0: Ara és la moda portar barba.
1: Sembla.
0: Sembla.
1: Sí, sí.
0: Barba de 4 dies.
1: És més, hi havia una locutora que li agradava molt els nois amb barba. Des d'aquí la saludem. No sé per on para, però bueno.
0: No, va dir els tècnics amb barba.
1: Els tècnics amb barba?
0: Tècnics amb barba. Per allà,
1: ah, bueno, bueno.
0: Centra-lo més, centra-lo més.
1: A veure si algun dia es passa per aquí.
0: Doncs Jaume Sens, és per acompanyar-nos. Ens retrobem breument perquè la setmana vinent...
9: Adiós, adiós.
0: No hi haurà programa perquè Setmana Santa...
1: Setmana Santa hem d'anar a processó.
0: Però per la propera sí.
1: L'altra sí, l'altra sí.
0: Com sempre, tot un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Israel Enrius.
1: Bravo!
0: I també ens ha acompanyat, com ja crec que serà habitual, l'Alan.
1: L'Alan, és veritat, eh?
0: També ha estat per aquí, eh?
1: És veritat, el futur de la ràdio, eh? Un aplauso per ell, també!
0: Doncs que ho tot, molt bé. Acabeu de disfrutar aquest fantàstic dijous i que seguiu molt, molt feliços. Un petó ben fort. Gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu-siau!

Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció, a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 8:45 de la vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
3: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
3: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: No, no, no.
8: DJ Jaumix presenta
9: el Tecnòdrom.
10: Sí, no, no, no.
11: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
12: El Tecnòdrom.
13: Amb Jaume Sens.
14: Jaumix in session.
15: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.
2: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
16: Soc DJ Jaska i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
17: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Jaska. DJ Jaska.
18: DJ Jaska.
16: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
19: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
16: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
20: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasgow.
21: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues. I és que la música m'agrada.
22: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
7: Hola amigos, somos Juana Jiménez
9: y Josep Campaña.
7: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
9: Aquí en Radio CUNIT, en el 107.0 de la FM.
7: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
9: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació a la comarca. El SOM L'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina amb coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudanta de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer-cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orientaupros@baixpenedes.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès engega el programa Consolida't. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'oferim assessorament i formació per reforçar i per créixer el teu negoci. És una acció totalment gratuïta i les places són limitades. Per més informació, pots contactar per correu electrònic a ocupacio@baixpenedes.cat o bé trucant al 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes del grup AU. El termini de presentació finalitza l'11 de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva, aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
3: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a festa torneig Joan Petit, nens amb càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebre ens presenta un programa europeu. Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
0: Us informem que ja estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i altres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler, titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Això sona bé.
1: DJ Jaumix presenta
2: el Tecnòdrom.
3: T'espino.
4: El Tecnòdrom.
1: Amb Jaume Sert.
5: Jaumix in session. Entra a la discoteca virtual de les zones, el Tecnòdrom.
0: El Tecnòdrom, amb DJ Jaumix.
6: Bona nit, família. Benvinguts un dia més aquí al Tecnòdrom.
7: Música electrònica.
6: Sessió Revival. Sessió Revival de la primera part. Sessió Tecno. Sessió Tecno de segona part. A través de la teva sintonia, amiga, i com no també en el nostre Facebook del programa, el Tecnòdrom.
0: Tecnòdrom.
6: Amb un servidor DJ Jaumix, amb les maletes a punt i preparades. Comencem. I comencem amb la sessió Revival del Tecnòdrom. Ens n'anem als anys 80, Tecnopop. Anem repassant músiques que han fet un hit. Aquesta obria totes les sessions. Anna Clark. Our Darkness, en la foscor de la nit.

d'aquí comença, doncs, encetem una revolució electrònica. En els dials. Això està en Pere Matinera!

0: Impressionants temes que anirem sonant i anirem desfilant al llarg de la nit i de les successives setmanes. En fi, tota la temporada, vaja. El Tecnòdrom, per fi tens l'espai al teu dial.
1: Sessió Revival.
2: El Tecnòdrom, amb DJ Jaumes.

Temes com, per exemple, aquest. Change, Tears for Fears. Anys 80. Sessió Revival. La primera del Tecnòdra. On fem un petit tastet del que anirà sonant al llarg de la temporada. Hem sentit una miqueta d'espagueti, una miqueta de tecnopop. Ara anirem cap a l'electro dintre d'una estoneta. En fi, moltíssims temes que aniran sonant al llarg de la temporada, com també algun monogràfic que també caurà. Doncs vinga, vinga, calentant motors, que és cap de setmana!

0: amb Jaume Sens.
1: El Tecnòdrom, amb la teva discoteca virtual de cada divendres i dissabte. It's my life, aquesta és la meva vida. La música electrònica, la nit, la festa. I tu, a través de les zones, des de la ràdio més fresca, de la Costa Daurada.

Ai que no entra aquest tema dels The Commoners, més ben dit de Bronski Beat, que ha sigut un èxit últimament amb les seves versions, i ara ens arriba de la mà del Tecnòdrom. Bronski Beat, anys 80. Altre estil musical que aquí ens arriba des del Tecnòdrom, la teva discoteca virtual. I quan es fa de nit, escolta, també, ten-ho cuidat.

Això és un testimoni de totes les músiques que avui dia s'escolten. Doncs ja existien. Gent que es pensa que l'electrònica acaba de sortir d'ara o que està de moda, doncs no, això ve de molts anys. D'uns 30 anys aproximadament. Encara que hi ha molta gent que va començar abans d'hora.

Això és la sessió Revival. En temes dels 90. Ja anireu reconeixent-los, eh? Ja anireu reconeixent-los. Mica en mica, poquet a poquet. De què es tracta?

Impressionant! Jaume Sens, un servidor, saluda! Els plats, els compactes, entre d'altres, a la cabina, Insession, a la sessió Revival, d'aquí, Nino Cuidarra.

0: the bass kick.
1: Improvisant, improvisant, impressionant. S'ha de ser un sincer, estem improvisant, eh? Aquí s'estan trobant vinils i cosetes, dic, va, no tenim temps de preparar el programa avui, la sessió Revival, experimentarem. I de moment sembla que força, va força bé, vaja.
2: Estàs escoltant les sessions en directe de Jaume Asens.

0: Sessió Revival.
1: Escolta, Sant Andreu, des de Ràdio Cunit. Amb un servidor, Jaume Sesc, us saluda. Aquesta Sessió Revival que portem a terme mirant d'aliar-la, que es trobi la comarca, perquè és cap de setmana.
0: Sessió Revival. Entra a la discoteca virtual de les zones, al Tecnòdrom.

0: Jaume Asens in session. Entra a la discoteca virtual de les zones.
1: Cúbic 22. A la sessió Revival de la setmana. Això és el Tecnòdrom a Ràdio Cunit.

0: In Session.
1: Senyores, senyors, benvinguts a la sessió Jaumix. DJ Jaumix, In Session. Una sessió tan especial perquè barreja música actual amb antiga. Aquest tecno procedent de València. Ladies and gentlemen, DJ Jaumix.
0: Jaumix In Session.
2: Wow!

0: I des d'aquí, des del Tecnòdrom, des de la 107 de la freqüència modulada, fem tremolar la comarca. Aliar-la, és cada setmana. I recorda, la música no en fem, però si en posem, som-hi! Vinga, vinga, freqüència a tope, home, ja! Que es cremi la comarca!
1: Escoltes el Tecnòdrom?
2: Jaumix In Session.

Música amb cinc sentits, de música no en fem, però en posem. Sessió DJ Jaumix des del Tecnòdrom, des de les 3 de la freqüència modulada. Això cuida, Roig, bon nit!

La festa continua a càrrec de cadascú. Això sí, eh? Per nosaltres hem calentat motors per aquest cap de setmana. Al Tecnòdrom. Però la festa segueix, eh? I recorda, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. I de música no en fem, però sí en posem. Electrònica. Per tu. Des de l'emissora més calenta, més fresca de la Costa Daurada. Que vagi de gust!